i els valents. It's one small step.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

0: Get your sexy on.
1: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.
5: ¡Norte verano!
6: Sufro una ola de calor.
7: En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego. A Acció Urgent, al telèfon 653-867-383.
6: Sufro una ola de calor, de calor.
8: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà fet.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

és música. És passió. És...

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

mirades innocents. Caus, caus, caus, van de mi. Caus, caus, caus, amb mi. Caus, caus, caus, van de mi. Caus, caus, caus, amb mi.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Allà pel segle XXI, a la fi dels confins de la Marina Alta, va néixer d'entre les entranyes de la mitja capeta un espírit animàs que tenia forma de gossa albellonera d'orelletes insonores i emetia seus clams entre notes musicals d'índole vestida, escrites en compàs de compassillos i ordenades en rigorosa fila. Des de Diego, con amor.
1: Amarguen foc en
2: Diego, con amor.
3: La gossa sorda presenta...

0: especial manat per la vara renovadora del Yossi Hall.
1: Arrotade!
0: Un disc que canta la fam i plora les misèries del trellat. Un disc de procedència canina, registrat en textures sordes de temàtiques sonores i compost, interpretat i dirigit per...
2: La gossa sorda.
0: Una gossa que ni és gossa ni està sorda, que avui canta a ritme de...
1: Garrotades!

0: fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653-867-383.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social.

0: La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Ara sí, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a l'essència punguita de l'FM. Un dia més, jo sempre. Comencem. Amb problemes amb el micro. Tots els dies comencem barallant-nos. Què tal? Molt bon dia. Ens trobem a dimarts, dimarts 28 de juliol del 2026. Són exactament les 8 i 8 menys. Nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical.

Ja sabeu, si arrenquem el nostre Ionis d'estiu, anem a gaudir de grans clàssics barrejats amb temes de la més rabiosa actualitat. És el que nosaltres anem a oferir-te des del nostre magazín matinal a partir d'ara i fins a arribar a les 11 del matí. Per supost, com cada dia, rep salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a això ara, Mapi Domènech. Nosaltres avui comencem la nostra selecció musical gaudint en un d'aixòs grups que van marcar sobretot en la dècada dels anys 70. Un fantàstic gran grup espanyol, al qual nosaltres avui el recordem amb un tema que parla de la bona sort, de l'amor sincer, de la felicitat. Comencem avui la nostra selecció musical situant-nos a l'any 1973. Anem a gaudir i a rescatar el tema Mi Talismán amb Los Diablos. Comencem. Bon dia. Ven.

Ese talismán que le portarà la sort i la felicitat conforme dient, eh? Ahí sabe Mandy disfrutant com havien presentat a d'eixe grandíssim èxit, un gran record de l'any 1973 de la mà de Los Diablos. Seguim viatjant a través de la música, moment ara per gaudir de la veu del grandíssim músic, cantant, compositor Manolo Tena. Any 1992, ara ja ens quedem avui per a recordar-lo amb el tema Tocar Madera.

Amb aquest auguri de la sort, nosaltres doncs, seguim gaudint de la bona música. Com havíem presentat en aquesta ocasió, estàvem disfrutant del tema Tocar Madera amb la veu de Manolo Tena, una cançó doncs, que, com havíem dit, parlava d'eixa precaució davant la mala sort. Aleshores, doncs, hi ha que buscar eixes supersticions populars com és Tocar Madera. I de la veu de Manolo Tena a la veu d'Isabel Pantoja, celebrem una nit de festa, de llibertat i de ball, en el qual es tropeça amb un home atractiu, doncs amb totes les mirades van cap a ell, el Moreno.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: número premiat del Cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dilluns 26 de juliol. Va ser el 93.922 de la sèrie el 33. Repetim. Número premiat del Cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 9-3-9-2-2 de la sèrie 0-3-3.
2: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Des de Ràdio Pego nosaltres seguim viatjant a través del temps. En aquesta ocasió de nou tornem a la dècada dels 70, exactament a l'any 1978, amb una oda íntima d'amor profund i de connexió única entre dues persones. Matia Bazar arribava amb el tema Solo tú.

Un gran clàssic, com ho havíem presentat, ahir estàvem disfrutant del tema Solo Tu, de Matia Bazar. I de l'any 78, ens adentrem en la dècada dels anys 80, exactament avui escoltem el tema Quiero Besarte, amb els Tequila.

Ahí estem escoltant i recordant avui els Tequila. Dels grans clàssics dels 80, tornem a un poc a l'actualitat. En aquesta ocasió ens quedem escoltant un tema del 2022, una cançó del grup valencià Captus. Una cançó que ens parla, doncs, de poder superar ferides passades i enfrontar-se a l'esport de la vida i de l'amor. A proves de bala.

Tot una declaració romàntica i directa a eixa persona estimada, Rosana. Va ser una cançó que ens arribava de la mà del grup espanyol Los Diablos, un tema pop de caràcter festiu, alegre i estiuenc, una cançó que ens van anar a presentar l'any 1975. Moment ara per canviar d'estil, passem a gaudir de la veu de la grandíssima cantant Sharon Corr amb aquest Everybody's Got to Learn Sometime.

Sharon Corr, i deia la veu de l'inconfundible i grandíssim cantant David Bisbal. Exactament, ell ve interpretant tot un clàssic. Un meravellós tema que gira entorn al desgaste d'una relació intensa i el dolor de la rutina i l'acceptació final que de vegades és inevitable. Se nos rompió l'amor, com havíem presentat, un tema original de la grandíssima, de la més gran, Rocío Jurado, interpretada per l'almeriense David Bisbal. Sí.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, avui dimarts 28 de juliol, que tornem a mirar els mapes amb precaució. I pareix ser que per al pròxim cap de setmana es confirma que ja vos avançarem també entre els pròxims dies, que entrem de nou en el repunt de calor, encara que, com molts diuen, sembla que mai hem acabat d'eixir del primer. A partir de demà les temperatures tornaran a pujar amb màximes ja per damunt dels 35 graus en moltes comarques. Però molta atenció cara al cap de setmana i a l'inici de la pròxima que ve, perquè els termòmetres podrien tornar a superar entre els 40 i 42 graus, amb noves jornades i nits extremes. Pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uxó, esta matinada els nostres seguidors del canal ens informaven que encara es veien punts de foc a la Serra del Montí i Onda. Per tant, les primeres estimacions parlen d'una afectació enorme al terme municipal. Un autèntic desastre ambiental que tardarem molts anys a recuperar de nou. Com sempre diem, continuarem informant des de les zones de Radio Pego, sobretot més informació sobre el que serà l'oratge en el nostre informatiu amb Sara García.
2: Radio Pego està a l'estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.

Así estem escoltant el famós Super Superman, un éxito tema de l'any 79, un himne pop ballable. Un meravellós tema, un gran èxit del gran Miguel Bosé.

0: canviant d'estil i després d'haver gaudit de la veu de Miguel Bosé amb eixe super èxit, eixe super superman, ens anem amb la veu de Tony Holiday any 1997 i aquest Love Affair.
1: Beneath the shadows late at night, she stands alone and wonders why the music stops

0: Love of Freedom, ese amorio, una cançó de Tony Hadley, una cançó que parla sobre la crueltat de la fama, la inestabilitat de la indústria musical. I després d'haver gaudit de la veu de Tony Hadley, és moment ara per escoltar una preciosa balada. Una cançó que gira entorn a l'esperança, la nostàlgia, la certesa d'un retrobament després d'una separació. Volveràs, Manu Tenorio.
1: Volveràs, sabes que volveràs.
0: En aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de la grandíssima cantautora canària, Rosana.

On és en d'estiu? En Ràdio Pego, a tan sols 3 minutets per arribar a les 9 del matí. Anem a recuperar un altre clàssic, exactament una cançó del Duo Dinàmico, una cançó de l'any 1988. Una cançó que ens envia, doncs, una lletra molt optimista, ens envia un missatge de lluita, d'esperança, i que ens va servir com a gran himne durant el Covid. Resistiré. El exitós tema del Duo Dinàmico en aquesta ocasió, versionat al valencià per grans veus de la nostra terra.

0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Estàs a Ones d'Estiu, Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. També a www.radiopego.com.
2: Encetem aquesta segona hora musical viatjant a través de la música. Nosaltres ara recuperem tot un clàssic dels anys 50. Any 1954, un tema original de Lola Flores junt al seu marit, el Pescaïlla, i en aquesta ocasió interpretat per la seva filla, per suposta. Rosario Flores arriba amb una casa en l'aire.

Un fantàstic tema, una cançó molt coneguda, tot un clàssic, i com havíem dit, en aquesta ocasió doncs venia interpretat per la grandíssima veu de Rosario González Flores, Una casa en el aire. Comença ara per escoltar a Fanboy Slime amb aquest Wonderful Night.

Break it on down. Ahí estàvem escoltant aquest fantàstic tema, aquest Wonderful Night, una cançó alegre, divertida, doncs, que parlava de llibertat i d'eixa màgia nocturna. Seguim amb més bona música i anem a recuperar un altre clàssic, en aquesta ocasió una joia del cantant brasiler Roberto Carlos, un himne de pau, d'unió. Un millón de amigos.

0: A l'estiu, surti viu.
1: A Ràdio Pegol farem gaudir del temps lliure.
0: Sintonitza'ns.
2: Moment ara per gaudir de la gran veu del grandíssim artista Leiva. En aquesta ocasió parla, doncs, sobre el pes de la fama, la maduresa de l'artista, el control de l'èxit, mi pequeño Chernobyl.

Moment ara per escoltar i recordar una cançó de l'any 1984, un tema de la banda Broski Beat, un tema que compta amb la col·laboració de Jim Somerville, i una cançó que porta per títol The Small Town Boy. Narra la història d'un jove homosexual que fuig del seu poble a la gran ciutat en busca, doncs, d'una vida lliure i autèntica.

Ahí s'ha escoltat ese Small Town Boy and the Broski Fit i ens anem a, ràpidament a rescatar un altre clàssic, exactament una cançó que va ser llançada l'any 1997, una cançó que parlava doncs de celebració, la celebració de la cultura mexicana, de pell morena, d'alegria, un tema pop festiu que celebra doncs això, la identitat llatina. A ritme de la mexicana Thalía, arribava el 2002 amb Amor a la Mexicana.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Les 9 i 26 minutets. Seguim viatjant a través de la música en aquesta ocasió. Una cançó que parla de parar el temps, viure el moment present, valorar els petits detalls quotidians de la vida. Poc a poc ens quedem gaudint dels Doctor Prats amb aquesta mà que ens van presentar el 2022.

Doncs ahir estàvem escoltant aquesta fantàstica cançó del grup Doctor Prats, el qual doncs, ens convidava a donar més valor als sers estimats i a les experiències senzilles del dia a dia, poc a poc. Moment ara per gaudir de Prince. Amb ell avui rescatem aquest tema del 88. Afrobeat.

Els estàvem disfrutant d'aquest fantàstic tema, una celebració vibrant, desenfrenada de l'amor, de la llibertat, des de l'àlbum de Black. Ahí estàvem gaudint d'aquest tema enèrgic del funk pop amb la veu de Prince. Amb més bona música anem a continuar amb temes que ens parlen de llibertat, d'alegria i de superació. En aquesta ocasió ens anem a celebrar. Celebrem la vida, la diversió, les ganes de viure. Mica, junt amb la col·laboració de Pharrell Williams i aquest Celebrate.

I tornem a recuperar un altre clàssic. Exactament, en aquesta ocasió ens quedem escoltant un tema de l'any 1986, un tema que ens arribava de la mà del grup Mecano. Una cançó que parlava, doncs, de la necessitat de superar les ferides d'un passat amorós i que portava per títol Ai, que pesado.

Así estàvem escoltant el famós trio espanyol Mecano des de l'àlbum Entre el cielo y el suelo, com havíem presentat un àlbum, un treball que ens va presentar l'any 1986, nosaltres avui recordant-los amb el tema Ai, que pesado. I del 86 al 2008 ens quedem avui escoltant Europa 7 amb l'oreja de Van Gogh.

Europa 7 amb l'oreja de Van Gogh, i del 2008 al 2017 anem a escoltar el tema Bailarina, una cançó que ens recorda la importància d'estimar-se, la intenció d'eixir de la nostra zona de confort i d'equilibri, de trencar a vegades les barreres i ser un mateix. Bailarina, ens quedem escoltant a Maldita Nerea.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Ràdio Pego està en estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.
2: Atenció, són 12 minutets per arribar a les 10 del matí. Nosaltres seguim viatjant a través de la música des del nostre Ones d'estiu. Escoltem en aquesta cançó un tema que celebra, doncs, la força de la dona. Un homenatge a aquest empoderament femení, a l'alegria llatina, a la fusió de ritmes. De la mà de gente de dona, junta a Becky G, arribaven amb el tema Muchacha.

El tema Muchacha, gente de zona, i Becky G moment ara per escoltar aquest duo francès, els Daft Punk, que arribaven amb aquest Around the World.

Encara que per a molts es descriu com un himne alegre, per a mi és molt repetitiu. Assistem a escoltar un tarrime de Genere House, aquesta peça musical del duo francès, els Daft Punk. Una cançó que sonava l'any 1997 i que portava per títol, conforme diuen, Around the World. Seguim gaudint de més bona música. Ens anem ara a situar-nos a l'any 2022 amb una preciosa balada interpretada per Ricky Martin junt a la banda Ray, una cançó que parla de nostàlgia. Fàcil d'estimar, difícil d'oblidar, podríem dir. A vegades bé, a vegades mal.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: I de nou tornem a recuperar un altre clàssic. Després d'aquesta balada de Rake i Ricky Martin, ens anem ara a gaudir d'una cançó original dels anys 60, exactament una cançó del 65 de l'italià Pino Donaggio, però en aquesta ocasió interpretada per Sergio Dalma. Yo que no vivo sin ti. Amb aquest clàssic, amb aquest gran record, nosaltres avui arribem a les 10 del matí.

0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Arrenquem la nostra tercera i última hora per a una servidora des del nostre ONS d'estiu de Ràdio Pego en aquest dimarts 28 de juliol i en aquesta ocasió amb una cançó que ens parla d'aixòs ingredients principals per a seguir endavant en la vida: resiliència, fe i força. Ray Dalton, In My Bones.

Ho vam d'ara per escoltar el grup Sinova amb tota una declaració d'intencions que recorda que lo millor de la vida encara està per vindre a pesar dels obstacles. Ens quedem avui escoltant aquest tema que sonava en el 2020 des de l'àlbum Los Mejores Momentos Están Por Llegar, Ídolos.

Éxito este tema que sonaba de la mano de Eminem, junta Dido. Una fantástica canción amb un gran èxit en el nou mil·lenni. Exactament un tema del 2000-2001. La cançó que narrava la història de Stan. Un fan desquiciat. I aquesta perillosa opció.

El grup Eminem, com havíem presentat, adjunt de la veu femenina de Dido i ese meravellós tema Stan, que sonava el 2001. Ens quedem en aquesta ocasió amb Les ganes de vivir, un tema de la dècada prodigiosa, un exitós tema de l'any 1996.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Escoltes Radio Pego. Yeah. Visca l'estiu. Visca l'estiu.
2: Nosaltres seguim refrescant-nos amb un manantial de bona música i de grans èxits. En aquesta ocasió anem a escoltar un tema del 2022, una cançó que ens arribava de la mà del català Nil Moliner i que comptava amb la col·laboració del colombià Yera. Una invitació a gaudir el present, a ballar, a celebrar-la.

0: una invitació al ball, a moure's, a connectar amb altres persones, a gaudir del moment. Un tema enèrgic i que busca, doncs, això, contagiar aquest optimisme a través de la música. Si sabem, escoltant el Meneito de Nil Moliner, Juntallera. I seguim amb més bona música. Moment ara per quedar-nos així amb el grandíssim cantant Pegolí. Amb Josep Nadal, la Pepa de la Tona, no sona és... més bonica que la lluna.
1: Sonen amargues les nits de l'hivern. Fa massa temps que les cançons han callat.

0: 107.8 on el estiu. I seguim amb més bona música, en aquesta ocasió recuperant i escoltant un tema del 2024. Una cançó que parla, doncs, de la dualitat humana, tant de la incoherència com de l'amistat. Ens quedem avui escoltant el tema Contradicción amb Love of Lesbian i Rigoberta Bandini.
1: De que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más.

0: Así estem escoltant un tema de Billie Eilish, la qual, doncs, ella es burla, podríem dir, en aquesta cançó dels homes que diuen de ser ruins, demostrant que ella pot jugar un paper millor que ells. Però, per supost, en forma sarcàstica. Així estem escoltant el Bad Guy, com havíem presentat un exitós tema del 2019 amb la veu de Billie Eilish.
1: I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.

I ara passem a gaudir de la veu de Leo Rizzi amb una cançó que ens parla sobre la dualitat cultural, eixe alert de viure entre dos països, entre dos llocs diferents. L'artista doncs explora eixe sentiment de viure entre Espanya i Uruguai.

0: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre teu.
1: L'ADPO està en estiu. Ten un bany de les millors hores musicals.
2: Tengo un trato, ya me beso stop al rato, así. Tengo

0: saben callar.
1: La guerra de los besos és el tema que nosaltres hem elegit per a escoltar ara a continuació. Un tema que ens arriba de la mà de Macaco, junta a Namena i Bello. Arriba d'una cúmbia moderna, celebra l'amor sincer. I ens anima a donar petons sense parar, sense por, sense regles. La guerra de los besos.

0: Gato. Así.
1: I moment ara per recuperar un dels grans temes del rock espanyol. En aquesta ocasió és un tema original de Loquillo, del Loco, al 2001, que en aquesta ocasió ve interpretat junt del gran Dani Martín. Recuperem aquesta, Feo Fuerte i Formal.

gran clàssic, com sempre dic. Cançons que no tenen data de caducitat, no passen de moda. Si estem escoltant la última versió, l'exitós tema de Loquillo interpretat junt al grandíssim Dani Martín. Feo fuerte y formal.

Ahí estàvem escoltant el fantàstic, meravellós èxit del 2001 de Loquillo, com havien dit en aquesta ocasió, interpretat i acoplat amb la col·laboració del grandíssim Dani Martín, com havien presentat en Arribava el 2025. Una preciosa balada, eh? Ai, que guapeta! Lady Gaga junta Bruno Mars, un amor incondicional, acceptació de la mortalitat i refugi emocional. Expressa de desig, eixe desig de passar els últims moments de la teva vida junt a eixa persona tan especial. És que diu que moriria tan sols amb el teu somriure. Dear with a smile, Lady Gaga i Bruno Mars.

Preciosa balada, eh? Una cançó que parla, doncs, d'eixamor. Un amor tan gran i fiel, que diuen que si el món s'acaba avui, els dos volen estar junts i morir-se feliços amb tan sols el somriure d'ells. Perquè realment s'estimen, es volen. Que bonic. Lady Gaga i Bruno Mars.

0: És estiu a Ràdio Pego.
1: I seguim amb aquestes passions i aquests amors que de vegades tan sols la música pot descriure, eh? Moment ara per escoltar a Manuel Turizo junt a Sheiko. Arriba ben el 2024 amb Bahamas. Narra, doncs, un apassionat romans d'estiu.
2: Nunca que ni notizo no puedo dejar de mirarte.
1: I la lletra, doncs, reflexa aquesta urgència de comunicar-se amb l'altra persona i de vegades també la dificultat d'acceptar aquesta distància, aquesta separació.

0: És clar que si una xica deixes en imborrables, que deixen petjada, es queda gravada en els seus pensaments i ell no sap ni el nom. Dins del meu cap és el tema que nosaltres hem elegit per a nosaltres avui ficar punt i final. Exactament, estem escoltant la veu de Miki Núñez i amb aquest exitós tema del 2024.
1: Estrès, no sé el teu nom, m'has girat.
0: Amb aquest meravellós tema, amb la veu de Miki Núñez, una servidora diu adeu desitjant-los a tots que acaben de passar una feliç jornada. Un feliç dimarts, que ja sabeu que demà tornarem a estar així al teu costat, com sempre, puntuals a les 8 del matí, en el nostre On és d'estiu. Sigueu feliços. Ciao.

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu. You're beautiful, it's true.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
3: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: Se et pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tú, per mí, Generalitat Valenciana.
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
7: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: No.
4: Si no entiendes un no,
5: eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
7: Respeta los límites, sí o sí.
6: Gobierno de España.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa. Sento si algun cop t'he decebut. Sóc un ximple que t'ho posa complicat.

Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana.
1: 966-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio, ràdio, pego. Ràdio, pego, pego, pego, pego.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Hola, cos, sé que no ens volem molt bé, que el cervell et mana ordres perquè t'enfonses amb ell.

so this is what heaven looks like.

107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Hola, com esteu? En dimarts 28 de juliol, últim informatiu de la temporada amb el termòmetre sense parar de pujar. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per al dijous 30 de juliol l'avís groc per temperatures a la Marina Alta i a Pego preveu que aquest dia s'arribi als 38 graus centígrads. Per a divendres la previsió és de 39, per a diumenge i dilluns, per a encetar agost, la previsió indica 40 i 42 graus, així que la calor sufocant no vol anar-se en aquest estiu, almenys de moment. Repassem titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. L'Alt del Miserà s'estrena a la Vuelta com a port de primera categoria. S'han de vèncer 544 metres de desnivell positiu dels 90 metres on s'ubica Pego fins als 634 de l'Alt del Miserà en 5 quilòmetres amb pendents del 10, de l'11 i del 12%. Per això, el director tècnic i esportiu de la Vuelta, Fernando Escartín, destaca la duresa del tram a la que se li haurà de sumar la calor. El regidor d'Esports, Raúl Tamarit, el descrivia com a un port explosiu, curt però exigent i que posarà a prova els millors escaladors del món. Confessa Tamarit que serà el moment més esperat d'ascensió a l'Alt del Miserà per primera vegada en este important esdeveniment esportiu.
1: I l'estrena de l'Alt del Miserà representa un esdeveniment esportiu més important de la història recent del nostre municipi. Tenim el privilegi de veure competir els millors ciclistes del món en una ascensió espectacular que de ben segur es convertirà en una referència dins la Volta a Espanya. I, per tant, convidem a tota la ciutadania, els aficionats al ciclisme, a eixir al carrer, a gaudir de la caravana publicitària i animar els corredors. Estem convençuts que Pego respondrà com sempre ho fa amb il·lusió, hospitalitat i orgull de poble.
0: Pego dissenya un trinquet per donar resposta a la creixent afició a la pilota. Finalment serà un trinquet i no un carrer de la pilota per recomanació de l'arquitecte que ha portat el projecte. Des del Club de Pilota de Pego fa temps que es demana aquesta instal·lació perquè facilitaria la pràctica esportiva i ajudaria a millorar la tècnica i el coneixement de la pilota, asseguren. La setmana passada l'arquitecte presentava els plànols i la maqueta del projecte que finalment no s'ubicarà a la trilladora, sinó que està projectat en el pavelló Ausias Marc i que serà contigu a l'IES Enric Valora. Oliva porta al ple de juliol la finalització de les obres d'urbanització de la urbanització San Fernando, on molta gent que estiueja és de Pego. Ho fa després de realitzar una anàlisi completa i exhaustiva de les obres que van quedar pendents d'executar. Una urbanització, la de San Fernando, que data del 1980 i esta decisió d'aprovar-se portaria l'inici de la dissolució de la Junta de Compensació. Pego torna a sonar cinematogràfic dissabte 1 d'agost. Per segon any consecutiu, al pati de la Casa de Cultura serà, en este cas, l'escenari que acollirà una de les actuacions del Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta, Sona Film. En esta ocasió acollirà també l'estrena a la comarca de la Universal Brass Ensemble amb l'espectacle Brass Titans, a Fire and Film. Les entrades, que són gratuïtes, es poden reservar al web de la Turistinfo, www.pegoilesbaix.es, en l'apartat Experiències. Unes poques es podran adquirir el mateix dia poc abans de l'inici del concert.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: La Vuelta 2026 ha inclòs per primera vegada en el seu itinerari l'Alt del Miserà. Està classificat com a port de primera categoria i, per tant, dels més durs. L'Alt del Miserà serà un dels 6 ports de muntanya que composen la novena etapa de la Vuelta. Esta té l'eixida a la Vila Joiosa i la meta a l'Alt d'Aitana, amb 1.545 metres d'altitud, port també de primera categoria. A més d'estos dos alts, els corredors de la Vuelta hauran de superar els ports de Tàrbena, de Tollos, de Tudons i de Benifallim. En total, 5.200 metres de desnivell positiu en 187 quilòmetres i mig, dibuixant l'etapa més dura de la història de la Vuelta, segons el seu director, Javier Guillén. Les característiques d'esta novena etapa porten a que el regidor d'Esports manifeste que el pròxim 30 d'agost Pego viurà una jornada històrica amb el pas de la Vuelta pel seu terme.
1: El pròxim 30 d'agost Pego viurà una jornada històrica amb el pas de la novena etapa de la Volta a Ciclista d'Espanya. S'ha considerat com una de les etapes de muntanya més exigent i espectacular de tota l'edició. Unirà la Vila Joiosa amb Pelai d'Aitana, amb un recorregut de 187 quilòmetres, prop de 5.000 metres de desnivell positiu.

0: i els ciclistes en només 5 quilòmetres hauran de pujar fins als 634 metres d'altura de l'Alt del Miserà. Un ascens amb uns pendents doncs, que fan vertigen.
1: És un port de primera categoria, és curt, però exigent al màxim, que posarà a prova als millors escaladors del món. Només 5 quilòmetres d'ascensió, però en pendents de 9, de l'11, del 12, del 10, del 8%. Per tant, és un port molt, molt exigent i serà un autèntic honor i privilegi de que la volta per primera vegada pugi a l'Alt del Miserà.
0: Un port explosiu és un altre dels qualificatius de Raül Tamarit per a l'Alt del Miserà. I està convençut que per això, diumenge 30 d'agost, els amants del ciclisme ompliran les carreteres de gom a gom, eixa via, per a no perdre's l'ascens.
1: Per un port explosiu en pendents, conforme he dit abans, el quilòmetre 1 tenim una pendent de 9%, el quilòmetre 2 11%, el quilòmetre 3 és el més dur, el 12%, el quilòmetre 4 10% i l'últim quilòmetre és el 8%. Per tant, és una pujada exigent i res, que els ciclistes tenen molta gana i sobretot l'afició que n'hi ha al món del ciclisme, tant de pego com de portant de pego, omplirant les carreteres d'aquest dia de gom a gom per a veure l'autèntica caravana de la Volta a Ciclista Espanya.
0: Els horaris de la Volta encara són provisionals, però donen una orientació de com anirà la jornada, ens els explica Raül Tamarit.
1: Ara tenim uns horaris que són orientatius, però els horaris quedaran confirmats en la publicació oficial del llibre de la ruta a la Volta, que encara no ho ha fet. Per tant, ara la previsió que tenim de la Volta a Espanya és l'arribada de la caravana publicitària arribarà al nostre poble entre les 11:30 i 12:45 del matí. El pas dels corredors per pego estan entre la 1:35 i les 2:10 i l'inici de l'ascensió de Miserà està calculat aproximadament a les 2:45. I conforme he dit, són horaris orientatius que confirmarem més avant quan la mateixa Volta a Espanya es confirme a la ruta de la Volta. Per tant, ja ens diran més normativa a complir, horaris de tall de carreteres, perquè tot això encara no ho tenim.
0: I més avant, quan arribi a confirmació, també s'especificaran els trams horaris en què les carreteres i carrers per on passe la Volta estaran tallats al trànsit. I recorda Tamarit que la Volta vindrà des d'Orba per la CV715.
1: Que si a Pego arribaran des de la CV715, que vindran des d'Orbo, afrontaran l'avinguda i l'estrat Joan Sala, després aniran per la carrer Sant Joaquim, passi del Calvari, i després ja començaran el que és l'ascensió ja al Miserà.
0: L'etapa reina de la Vuelta, que tancarà la primera setmana de prova, comptarà amb una cobertura mediàtica total, ens indica el regidor d'Esports, i això doncs, el que permetrà serà que Pego, o almenys el seu terme, es convertisca en un aparador.
1: Va tindre una reunió de treball en la Diputació d'Alacant i en l'organitzador de la Volta a Espanya en les tasques de feina que tenim. Hem estat a una jornada de les més interessants de la Volta a Espanya. Comptarà una cobertura mediàtica i es podrà seguir completament tant per teleport com per Regió Espanyola Play. Per tant, les càmeres terrestres i helicòpteres mostraran imatges del terme municipal de Pego, la vall de Pego, l'ascensió Miserà, oferint una magnífica promoció turística del nostre municipi. El pas de la Volta a Espanya representa una oportunitat excepcional per a donar a conèixer Pego al rei del món. Durant tres hores, millors espectadors podran descobrir el nostre patrimoni natural, el paisatge de la vall de Pego, la bellesa de les nostres muntanyes i la duresa d'una ascensió que des d'enguany forma part de la història de la Volta. Aquest esdeveniment també suposa un important impuls per al sector turístic i esportiu, convertint-se en una finestra de promoció per al nostre municipi.
0: Diumenge 30 d'agost, a la carretera per on passaran tants ciclistes de renom, estarà preparada per a rebre'ls. I per a això, durant el mes d'agost, desvela el regidor d'Esports, es procedirà a realitzar tasques de millora i condicionament perquè estiga tot com cal per gaudir d'aquesta ascensió al Miserà.
1: Va tindre una reunió de treball en la Diputació d'Alacant i en l'organitzador de la Volta a Espanya.

0: en les tasques de feina que tenim que fer, que ara durant el mes d'agost, tant els operaris municipals com per part de la Diputació de Alacant, anirem posant el que és la carretera en millor estat que està, per a que aquest dia estigui tot el millor possible, per a que els ciclistes gaudisquen d'una sessió perfecta al Miserà.
1: Això és treballs de manteniment, de millora i adequació pactats entre la direcció de la Vuelta, la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament de Pego tindran en compte en cada moment els avisos meteorològics o les alertes per risc d'incendis, perquè, com recorda Raül Tamarit, les nostres muntanyes ja han patit prou amb els incendis.
0: No podem adivinar el que serà en un futur, però per tant, el treball ha de fer-los quan en l'avís que em pertoque. Esperem i redem que les nostres muntanyes ja han patit prou en el tema d'incendis, que aguanten tant aquest estiu com per sempre, que mai més puguem veure més incendis tant al nostre municipi com al nostre terme, com als termes del voltant. Això seria una bona gran notícia.
1: El pas de la Vuelta per Pego i l'estrena de l'Alta del Miserà representen un dels esdeveniments esportius més importants de la història recent del nostre municipi, manifesta Raül Tamarit, i per això anima a tot el món a eixir al carrer aquest dia per a animar els ciclistes. La conversa sencera amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Pego la podreu escoltar en acabar este informatiu.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: La creació del Club de Pilota de Pego i el creixent interès per practicar aquest esport a la localitat han provocat que des de fa uns anys enrere sobrevole la idea de construir una instal·lació que en facilite la pràctica. Des de la política local s'ha parlat de trinquet i de carrer de pilota. PSPB i PP apostaven per un carrer de la pilota, Compromís per un trinquet. L'última referència que tenim és del ple de març d'enguany. En el torn de pregs i preguntes, des del Partit Popular, Ferran González es feia ressò d'una inquietud del veïnat del carrer Nou, on darrerament s'estaven jugant les partides de pilota. El veïnat demanava que s'alternara el joc amb altres carrers per alleugerir el trastorn que suposa un dia de partida. La regidora d'Urbanisme, Laura Castellà, aleshores va dir que la redacció del carrer de la pilota està a punt de finalitzar-se. La setmana passada, concretament dijous 23 de juliol, es mantenia una reunió a l'Ajuntament de Pego entre l'arquitecte del projecte, Josep Congost, i la regidora d'Urbanisme, Laura Castellà, el regidor d'Esports, Raül Tamarit, el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, i el tècnic municipal d'Esports, Josep Llorca. Es tracta de l'última reunió amb el responsable de la redacció d'este projecte per a ultimar els detalls, és el que concretava Laura Castellà.
3: La fase ja és la última, és a l'entrega de la memòria i del projecte de fer el trinquet. Esta setmana s'ha tingut la última reunió amb el responsable de la redacció del projecte per ultimar els últims detalls i a la major brevetat possible dins dels pròxims dies presentar el projecte a l'Ajuntament definitiu.
1: El pressupost de 2025 incloïa una partida de 18.000 euros consensuada entre PSPB i Partit Popular per a la redacció d'un projecte de construcció d'un carrer artificial de pilota al recinte La Trilladora. Finalment, però, el projecte contempla un trinquet. La diferència principal entre una instal·lació i l'altra és que el trinquet inclou escales laterals per a veure la partida i el carrer artificial reprodueix un carrer amb balcons, amb portes, amb voreres, etc. La decisió de projectar un trinquet s'ha pres, explica Laura Castellà, atenent a la recomanació de l'arquitecte encarregat de la redacció.
3: Atenent a l'arquitecte que està redactant el projecte, que és un arquitecte especialista en redaccions de trinquets i de carrers de pilota, ens va aconsellar que fèrem un trinquet. I pues, bueno, la diferència entre el trinquet i el carrer de pilota, pues, sobretot és el tema de l'escala. Ell ens va aconsellar sempre fer un trinquet perquè la instal·lació la podries aprofitar per a més coses i perquè, en teoria, un carrer de pilota és més per a jugar a llargues. Bueno, al final nosaltres sempre escoltem als experts i, com el xic ens ha dit que era millor fórmula trinquet, doncs en això estem.
1: El trinquet pot albergar més competicions i diferents modalitats com escala i corda o raspall, segons informa el regidor d'Esports. Afegeix Raül Tamarit que la futura instal·lació tindrà les mesures per acollir partides professionals i també d'amateurs.
4: Va partir d'un carrer de pilota, però al final estem treballant en el projecte d'un trinquet, perquè també el trinquet dona més, perquè ahí podries jugar des de les dues modalitats, pots jugar des d'escala i corda fins al raspall. Evidentment, quan més sucre, més dos. El trinquet pot albergar més competició, diferents modalitats, per això estem treballant en el trinquet. Tinc que dir que és un trinquet que tindrà les mesures per albergar tant partides com de professionals com d'amateurs.
1: Destacava en Raül Tamarit sobre l'arquitecte encarregat del projecte, Josep Congost, que és un amant de la pilota i que, a més, doncs, és especialista en reformes de trinquets.
4: Josep és un amant de la pilota, és arquitecte i ha fet diverses reformes de trinquets així en el País Valencià i és una persona que disfruta de dues coses, de la seva feina, que és l'arquitectura, i de la seva passió, que és la pilota.
1: La ubicació triada per a esta futura instal·lació esportiva s'ha modificat de la inicialment escollida. La idea inicial, com hem dit, era dur-la a terme a la Trilladora. Finalment s'ha projectat en el pavelló municipal Ausias Marc, entre el pavelló i l'IES Enric Valor. Afirma Laura Castellà que l'equip de govern el que tenia clar era que volia unificar instal·lacions esportives.
3: S'han estudiat diferents opcions, o sigui, una cosa clara teníem nosaltres com a equip de govern, unificar instal·lacions deportives, que és el que sempre ha fallat a este municipi. Sí, en primer moment es va parlar de la Trilladora, que n'hi havia espai suficient, però l'orientació no és la millor, per tant, la recomanació de l'arquitecte és que el millor puesto i la millor orientació és al costat del pavelló al pavelló municipal. I això, doncs, com a que es dona també, o és la meva visió, traure problemes o donar una altra visió a l'entorn del pavelló municipal. Anirà just al carrer que no és transitable, que està al costat del pavelló municipal, que dona a l'àrea verda del costat del col·le Rosalia Bondia. I el carrer es queda al mig entre el pavelló i l'institut. Segons l'arquitecte és la millor orientació perquè complix tota la normativa i a nosaltres com a equip de govern pues, es donarà una vida a aquesta instal·lació molt important.
1: Un altre factor que ha influït en el canvi d'ubicació és que al passar de carrer de la pilota a trinquet les mesures són més àmplies i aquestes no s'adequaven a la Trilladora, comentava Raül Tamarit.
4: Sobretot per l'orientació del sol i perquè hi les mesures al passat de carrer de pilota que volíem fer a trinquets necessitem mesures més àmplies i evidentment allà tenim una instal·lació que és el pavelló cobert i tenim un espai allí en desús i així aprofitem l'espai este, dotem a la zona del pavelló cobert una altra instal·lació que serà el futur trinquet, vestuari ja tenim fet i hi ha vestuari de sobre, també tenim pistes alternatives per si el club de pilota vol combinar els entrenes dins del pavelló, en les sales, diferents sales que tenim allí en la pista i podem aprofitar els dos espais.
1: El recinte serà obert per la part superior, tot i que estarà cobert per una estructura metàl·lica amb unes malles translúcides, descriu la regidora d'Urbanisme, que afegeix que serà una construcció simple i fàcil d'executar.
3: No tindrà sostre, o sigui, tindrà una infraestructura metàl·lica en unes malles translúcides per a que pugui passar la ventilació i serà pues, una construcció bastant, bastant simple i bastant fàcil d'executar. El que volem aconseguir en això, que sempre també és el que hem parlat en l'arquitecte, és que sigui un espai versàtil i que es pugui utilitzar per moltes coses.
1: De moment, no hi ha data per a l'inici de construcció del futur trinquet municipal de Pego. Recorda la regidora d'Urbanisme que els temps administratius són lents.
3: Sabem el que tarda en materialitzar-se un expedient administratiu dins de l'administració. Bueno, ara, quan ens entregui el projecte, sabrem de l'import que estem parlant per executar l'obra i en funció d'aquest import es tindrà que fer l'expedient administratiu per a fer la licitació de l'obra. En funció de l'import es tindrà que fer un tipus d'expedient o l'altre i en després els plaços de la licitació estan reglats per normativa. No puc aventurar-me a dir-te una data perquè en aquests processos després n'hi ha recursos, al·legacions, judicis.
1: Desvelava el regidor d'Esports que quan es presente el projecte definitiu hi haurà una reunió a la que es convidarà al club de pilota perquè l'arquitecte els pugui explicar de primera mà quin és aquest projecte que es duria a terme. Ja sabem, sense una data concreta, tot i que assegura Raül Tamarit que hi ha ganes.
4: Quan tinguem tot elaborat, tot el que és el projecte, abans de fer la licitació ja farem una reunió. Convidarem el club de piloto a que vingui a la reunió i l'arquitecte, en aquest cas Josep Congost, que és el que està redactant tot el projecte, explicarà en què consisteix el trinquet, les mesures, com anirà, i també des del departament de l'Ajuntament, de l'oficina tècnica, l'arquitecte municipal i el coordinador d'esport, Josep, també farem una reunió per totes les parts abans de licitar-ho perquè sigui un projecte consensuat per totes les parts i que no hi hagi cap problema abans de treure la licitació. Esperaré que sigui el més aviat possible. No puc dir-te una data perquè les coses no depèn de nosaltres, però vull dir, només tinguem el projecte i el vistiplau per totes les parts, també la licitació i el que tarda en adjudicar-se una empresa per a començar les obres. Tenim ganes perquè veiem que el club de pilota de Pego és un club que va creixent any rere any i perquè trobem que Pego dotar-lo d'una instal·lació més esportiva serà molt bo per a tots que puguem practicar aquest esport.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: I ara ens desplacem al mar perquè si darrerament parlem del pont del Tonyinero i com afecta que estiga en una zona entre terme municipal de Dénia i d'Oliva, doncs ara ens n'anem a una part de la platja d'Oliva en la que estiuegen molts pegolins i pegolines. És la urbanització San Fernando i és que hi ha notícies des de l'Ajuntament veí perquè al plenari ordinari d'este mes de juliol s'eleva una proposta d'acord que suposarà un important pas cap a la finalització de les obres d'esta urbanització de la platja d'Oliva. I és que es va iniciar esta urbanització, la del San Fernando, al 1980, però mai ha estat finalitzada. Però hi ha una sentència, la 70/2022, de 15 de març, del jutjat del contenciós administratiu número 9 de València, que declara l'obligatorietat de finalitzar-la, i això és el que asseguren des de l'Ajuntament d'Oliva que s'està fent. I traslladen també que després d'haver-se realitzat una anàlisi completa i exhaustiva per part d'un enginyer expert en la matèria, s'ha aconseguit concretar quines obres d'urbanització van quedar pendents d'executar per part de la Junta de Compensació encarregada de la gestió de les obres iniciades amb l'aprovació del Pla Parcial de l'any 1980 i la transformació urbanística iniciada per la Junta de Compensació constituïda el 14 de desembre del 1980. 83. Este informe el que conclou és que encara no està acabat el paviment de la vorera del passeig marítim, quedaria pendent un 10,54% del total del paviment i tampoc estan acabats els rastrells de formigó en rigola, que està pendent al 9,72% del total. Tampoc s'ha executat una zona verda que hi havia projectada. Aquestes partides restarien per executar per la Junta de Compensació i amb la dissolució gestió de la mateixa es gestionarà directament per l'Ajuntament d'Oliva, sense perjudir, adverteixen d'una possible repercussió als propietaris en concepte d'urbanització, i donarien així per finalitzades les obres de l'urbanització del pla parcial que doncs té com a objectiu finalitzar aquesta urbanització del San Fernando. Després d'aquesta anàlisi exhaustiva, ara toca el temps de la política, i el plenari informen des d'Oliva haurà d'aprovar inicialment la dissolució de la Junta de Compensació del Pla Parcial San Fernando després de declarar-se l'incompliment de les seues obligacions i determinades amb exactitud les obligacions pendents d'aquesta Junta de Compensació. En el mateix acord plenari es declararan administrativament les obres que van quedar per executar, conforme a l'informe tècnic esmentat, i es concreta també allò que és susceptible d'execució. Una vegada la dissolució de la Junta de Compensació, l'Ajuntament d'Oliva procedirà a la recepció formal de les obres d'urbanització i l'assumpció per gestió directa de l'acabament d'aixes obres que estan pendents des del 1980. L'acord plenari serà comunicat, si es du a terme, a la representació de la Junta de Compensació, a l'Associació de Comunitats i Veïns de San Fernando i a les persones interessades. A més, se sotmetrà a un tràmit d'informació pública per el termini d'un mes mitjançant la publicació al butlletí oficial de la província de València. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva, Joan Mata, assegura que ha estat un treball intens però silenciós de tot l'equip del Departament d'Urbanisme durant la primavera, i que aquest treball intens ara és quan dona fruits amb passos ferms, afirma en l'expedient, un més dels expedients complexos als que ha d'afrontar el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva. S'està caminant, assegura Mata, cap a la resolució de problemes històrics en l'urbanisme d'Oliva, i tot i que afirma que és una feina grisa i poc visible, els anima a assegurar el convenciment del fet que són actuacions d'una importància capital per al futur de la ciutat.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: De cine, així sonarà el pati de la Casa de Cultura este dissabte 1 d'agost en el marc del Sona Film.

0: Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Pego, a través de la Regidoria de Turisme, aposta per participar en el Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta, junt amb consistoris com el d'Ondara, Beniarbeig, Dénia, Calp i Xàbia. Seguix amb el projecte perquè l'any passat va ser una experiència molt positiva, explica Ricardo Sendra.
1: Segon any que participem en el Festival Sona Film. L'any passat la veritat que va ser una experiència molt positiva i van tindre el pati de la Casa de Cultura ple de gom a gom i per tant pues, la veritat que la valoració va ser molt, molt positiva i gratificant, no? El veure a l'Spanish Brass un conjunt que no sol passejar per aquestes terres, no? per la nostra comarca i damunt de forma gratuïta i veure en el pati de la Casa de Cultura, la veritat que va estar molt bé. Enguany, Spanish Brass ha tocat en la final del Mundial, l'himne d'Espanya, que ens ho va comunicar el director del Sona Film, que havien sigut els elegits. I la veritat, pues, que mira, pues, tan sols quasi un any des que van tocar a Pego, veure's tocar en el camp en Espanya, pues, anar al programa ser campiona del món, pues, la veritat que és, també és gratificant, no? Veure que vam apostar per un grup de rellevància a nivell mundial i que el vam poder tindre gaudir-lo en el pati de la Casa de Cultura.
0: Pego acull enguany el segon espectacle programat en la 8a edició del Sona Film, titulat Brass Titans Fire and Film, i que interpretarà una formació que s'estrena al Festival Internacional de Cine de la Marina Alta, el Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta, la Universal Brass Ensemble, una estrena que destacava també el regidor de Turisme. La formació naix al si de la Universal Symphony Orchestra, interpretada que hi està integrada la Universal Brass Ensemble per professors de ben metall i percussió d'esta orquestra i està dirigida pel mestre José Martínez Colomina.
1: Enguany també tenim una estrena absoluta, que té l'Universal Brass Ensemble. És una altra de les xicotetes orquestes que s'han creat dins del mateix grup del Sona Film, de Javi, que porta la direcció també de l'orquestra i del grup. I la veritat que esperem, no?, tindre altra vegada la Casa de Cultura plena de gom a gom, perquè un dissabte d'agost a les 10 de la nit, la veritat que pensem que és una molt bona idea, una bona oportunitat per gaudir de la música i gaudir d'un espectacle com aquest, amb música de cine altra vegada.
0: L'espectacle Brass Titans, Fire and Film, que interpretarà la Universal Brass Ensemble, té una durada superior a 80 minuts, traçat amb un recorregut vibrant per temes inconfusibles del cinema clàssic nord-americà, però també espanyol, incloent alguna música de videojoc.

0: Composicions de bandes sonores com Ben-Hur, Apollo 13, A la triste, Jurassic Park o James Bond. Escoltem de fons la banda sonora de, o la música principal, la composició principal de Ben-Hur. Les entrades, que són gratuïtes, es poden reservar pel web de la Turistinfo. Recordem, www.pegoilesbaix.es, en l'apartat experiències. Se'n poden reservar dos per persona. I avança Ricardo Sandra que unes poques entrades es podran adquirir el mateix dia del concert, poc abans de l'inici del mateix.
1: I les entrades les podrem aconseguir a partir d'avui mateix, entrant en la pàgina de turisme de Pego i les Valls, de la pàgina del portal de turisme de la Mancomunitat, on podran reservar dues entrades màxim per persona i ja està. Deixarem també un xicotet, però molt xicotet, grup d'entrades per a aquest mateix dia, per tal de que si alguna persona pues, del municipi pues, volguera acostar-se i no hagi pogut tenir l'oportunitat d'aconseguir les entrades, pues, que tinga l'oportunitat de poder gaudir de l'espectacle. No? Per tant, les entrades principalment es podran aconseguir per la web, però bueno, deixarem un xicotet nombre molt reduït per el mateix dissabte per la nit, que allà en el pati de la Casa de Cultura pues, puguen accedir. No?
0: Agraeix el regidor de Turisme la tasca realitzada pel director del festival, Javier Gil, i la resta de personal que ho fa possible. Així mateix animava la població a reservar les entrades gratuïtes per a l'espectacle que una nova formació com és la Universal Brass Ensemble amb el Pegoli, Ferran Ferrandro, de Trompa Tercera, oferiran este dissabte a partir de les 10 de la nit al pati de la Casa de Cultura.
1: La veritat que des d'ací pues, vull reiterar el meu agraïment a Javi i a tota la direcció del festival, perquè la veritat que any rere any ens ho posen molt fàcil, ens donen l'oportunitat de tindre un grup de música de rellevància important en la comunitat i a nivell nacional, i la veritat que per a nosaltres és un orgull poder portar-les al nostre municipi i tindre el dia 1 d'agost en el pati de la Casa de Cultura aquesta música i aquest espectacle. Per tant, anima la gent que amant de la música i amant del cine que s'acosti, que pilli les entrades i que s'acosti el dissabte al pati de la Casa de Cultura.
2: L'oratge a Ràdio Pego.
0: I pel que fa a la previsió meteorològica, ja vam començar ahir advertint que dilluns era el dia en el que la temperatura es comportava de la millor manera possible i a partir d'ahir en ascens. I així ho confirma l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui les temperatures oscil·len entre els 22 graus de la passada nit i els 35 als que arribarem avui. Tindrem el cel ras durant tota la jornada i el vent fluix com de component sud-sud-oest. Per a dimecres també tenim cel clar amb temperatures entre els 23 graus de mínima i els 36 de màxima i el vent continuarà bufant fluix de component variable. Per a dijous, primer avís groc per temperatures i és que podem arribar als 38 graus dijous dia 30 de juliol amb un cel ras i temperatures mínimes que es quedaran en els 24 graus. El vent bufarà entre 10 i 15 km per hora de component variable. I si per a dijous l'Agència Estatal de Meteorologia ens marca ja l'avís groc a partir de les 12 del migdia i fins a les 8 de la nit, podem preveure que en els pròxims dies dies anirà també activant aquest tipus d'avisos, perquè per a divendres, si mirem més enllà, tindrem un cel ras amb intervals de núvols alts i temperatures entre els 24 graus de mínima i els 39 de màxima. Dissabte la temperatura màxima disminueix un poc, es quedarà en els 36 graus i la mínima en els 25, però a partir de diumenge i dilluns aquestes temperatures es disparen. I per a diumenge la previsió de la EMET és una temperatura entre 27 graus de mínima i 40 de màxima i per a dilluns entre 27 de mínima i 42 de màxima. Està clar que hem de continuar mirant dia a dia quina és la previsió, perquè sempre ballen poc més o menys eixos graus de més o de menys en les temperatures mínimes i màximes, però ens pot donar una idea de cap a on caminem en esta quarta onada de calor a la península ibèrica, que viurà a partir de dijous el seu pic màxim. Així és que molt de compte amb la salut, recordem beure molta aigua en els dies de tantíssima calor, no exposar-nos en les hores de màxima exposició solar al carrer, al sol, i doncs intentar vestir roba còmoda, roba ampla, de colors clars, de cotó, que siga absorbent. També menjar lleugerament aliments que porten molta aigua per a continuar hidratant-nos. I si parlem d'incendis, ja sabeu, no serà estrany que durant el mes d'agost algun dia més s'hagi de tancar el Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, com s'ha fet fins ara, i també les sendes de les muntanyes. Així que anirem actualitzant la informació, si no en este espai informatiu, que avui és l'últim, sí que ho farem a través de les nostres xarxes socials per a donar doncs compte de totes aquestes qüestions que són importants per a evitar doncs situacions que no volem reviure, com són els incendis forestals.

I fins ací este informatiu d'avui dimarts 28 de juliol. Com cada dia, moltes gràcies per estar ahí fent-nos companyia, informant-vos amb nosaltres. Avui especialment perquè una servidora, Sara García, se'n va durant un temps perllongat a descansar, a recuperar la veu i les energies o a cansar-se d'una altra manera, però que sapigueu que us trobaré, que vos trobaré a faltar aquestes setmanes en les que no estaré amb vosaltres, i ens retrobem en l'espai informatiu a partir de setembre. Mentrestant, cuideu-vos, passeu-ho bé, passeu el millor possible la calor que sembla que continuarà apretant, i això, que també descanseu i recupereu energia per a partir del mes de setembre tot el que vindrà. Un gust, com sempre, tindre-vos ahí, compartir amb vosaltres aquestes estones i... com diem, doncs que gaudiu de l'estiu. Adeu.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: El passat 9 de juny coneixíem que la Vuelta 2026 viurà l'etapa més dura de la seva història, i això són paraules del director, de Javier Guillén, i ho farà passant pel terme de Pego. I és que enguany s'inclou en la novena etapa, que serà la que tanque la primera setmana de la Vuelta, el 30 d'agost, que cau diumenge. Doncs, com dèiem, inclou eixa novena etapa l'Alt del Miserà, que està a 634 metres. Podem dir que no és una muntanya de les més elevades que tenim al nostre voltant o a la província d'Alacant, però sí que és veritat que l'ascens serà dur, molt dur, segons el director tècnic i esportiu de la prova, Fernando Escartín, que destacava la duresa de l'Alt del Miserà. Raúl Tamarit, regidor d'Esports, el 30 d'agost ja està molt a prop, novena etapa de la Vuelta, com dèiem, tanca la primera setmana. Què ens pots contar de detalls sobre este esdeveniment que tindrà entre protagonistes al cim del Miserà?
2: El pròxim 30 d'agost Pego viurà una jornada històrica amb el pas de la novena etapa de la Volta a Ciclistes d'Espanya. S'ha considerat com una de les etapes de muntanya més exigent i espectacular de tota l'edició. Unirà la Vila Joiosa amb Pelai d'Aitana, amb un recorregut de 187 quilòmetres, prop de 5.000 metres de desnivell positiu acumulat, i els corredors afrontaran una autèntica etapa reina amb 6 ports de muntanya travessant diversos municipis de les comarques alicantines. Abans de l'arribada a l'Aitana, el pilot superarà el port de Tàrbena, l'Alt del Miserà, el port de Tollos, el port de Tudons, el port de Benifallim, configurant una jornada decisiva per a la classificació general. Com bé diem, és la primera vegada que la Volta Ciclista d'Espanya puja a l'Alt del Miserà. Tenien ganes tant els organitzadors de la Volta a Espanya com els aficionats al món de la bicicleta de Pego, que este port es pujava per primera vegada, i enguany serà el nostre municipi, serà el moment més esperat, l'ascensió a l'Alt del Miserà. Es tracta d'un port de primera categoria, és curt, però exigent al màxim, que posarà a prova als millors escaladors del món. Com bé heu dit, només 5 quilòmetres d'ascensió, però en pendents de 9, de l'11, del 12, del 10, del 8%. Per tant, és un port molt, molt exigent, i serà un autèntic honor i privilegi de que la Volta per primera vegada pugi a l'Alt del Miserà.
1: I a més fent-ho aixina, no? Perquè deies, és un ascens curt, són 5 quilòmetres, però en aquests 5 quilòmetres pràcticament són 500 metres de desnivell positiu els que s'hauran de recórrer, perquè Pego està a uns 90 o partiran d'uns 90 metres de desnivell fins a aquests 634 metres. Per tant, com deies, amb unes pendents ben destacades, i això fa que l'Alt del Miserà siga un port de primera categoria en esta etapa junt amb l'Alt d'Aitana. Per tant, Aitana està a 1.545 metres, el Miserà a 634, però tenen la mateixa categoria, no? I això també s'ha de destacar.
2: Sí, sí, són port de primera, però també t'ho has dit, és un port curt de l'Alt del Miserà de 5 quilòmetres, però un port explosiu en pendents, conforme t'he dit abans, del quilòmetre 1 tenim una pendent de 9%, del quilòmetre 2 11%, el quilòmetre 3 és el més dur, el 12%, el quilòmetre 4 10%, i l'últim quilòmetre és el 8%. Per tant, és una pujada exigent, i res, que els ciclistes tenen molta, molta gana, i sobretot l'afició que n'hi ha al món del ciclisme, tant de Pego com de voltant de Pego, omplirant les carreteres d'aquest dia de gom a gom per a veure l'autèntica caravana de la Volta a Ciclista a Espanya.
1: I com es farà això? Perquè és veritat que en molts cims, no?, hi ha doncs gent que ompli les riberes, no?, els costats de la carretera per a estar vivint el recorregut en primera persona. Quines hores seran vàlides per a poder pujar?
2: Ara tenim uns horaris que són orientatius, però els horaris quedaran confirmats en la publicació oficial del llibre de la Ruta a la Volta, que encara no ho ha fet. Per tant, ara la previsió que tenim de la Volta a Espanya és l'arribada de la caravana publicitària, arribarà al nostre poble entre les 11:30 i 12 menys quart del matí. El pas d'Escorredors per Pego estan entre la 1 i 35 i les 2 menys 10 i l'inici de l'ascensió de Mirerà està calculat aproximadament a les 2 menys quart. I conforme he dit, són horaris orientatius que confirmarem més avant quan la mateixa Volta a Espanya es confirme a la ruta de la Volta i, per tant, ja ens diran més normativa a complir, horaris de tall de carreteres, perquè tot això encara no ho tenim. Uh-huh. Així n'hi ha que dir que si a Pego ens arribaran des de la CV715, que aniran des d'Orbo, afrontaran l'avinguda de l'il·lustrat Joan Sala, que ja aniran per la carrer Sant Joaquim, passi del Calvari, i després ja començarà el que és l'ascensió ja al Mirerà.
1: Durant aquestes hores tampoc no es podrà transitar per la carretera que ens uneix a Sagra, a la Rectoria, Orba, etc. I després entenem que abans d'aquesta hora aquells ciclistes que vulguin pujar al cim del Mirerà ho hauran de fer abans de les hores més o menys aproximatives que has donat.
2: Sí, jo dic que són horaris que tenim nosaltres que aproximats. Quan també tinguem confirmats per part de la Volta a Espanya, ja ho comunicarem tant a Radio Pego com a tots els veïns del nostre poble perquè espera que siguin sabedors de quina hora són els talls de tant de carreteres d'arribada al nostre poble com per a que puguem pujar a l'alt del Mirerà sense cap problema. També voldria afegir que aquesta jornada, com ha estat una jornada de les més interessants de la Volta a Espanya, comptarà una cobertura mediàtica i es podrà seguir completament tant per Teleporte com per Televisió Espanyola Play. Per tant, les càmeres terrestres i helicòpteres mostraran imatges del terme municipal de Pego, la vall de Pego, l'ascensió Mirerà, oferint una magnífica promoció turística del nostre municipi. I uh-huh. El pas de la Volta a Espanya representa una oportunitat excepcional per a donar a conèixer Pego al rei del món. Durant unes hores, milions d'espectadors podran descobrir el nostre patrimoni natural, el paisatge de la vall de Pego, la bellesa de les nostres muntanyes i la duresa d'una ascensió que des d'enguany forma part de la història de la Volta. Uh-huh. Aquest esdeveniment també suposa un important impuls per al sector turístic i esportiu, convertint-se en una finestra de promoció per al nostre municipi. Simplement, com a regidor d'esport, voldria afegir que el pas de la Volta Espanya per Pego i l'estrena de l'Alt del Mirerà representen un esdeveniment esportiu més important de la història recent del nostre municipi. Tenim el privilegi de veure competir els millors ciclistes del món en una ascensió espectacular que de ben segur es convertirà en una referència dins la Volta a Espanya. I, per tant, convidem a tota la ciutadania, als aficionats al ciclisme, a eixir al carrer, gaudir de la caravana publicitària i animar els corredors. Estem convençuts que Pego respondrà com sempre ho fa, jo, hospitalitat i orgull de poble. Volem que el Mirerà siga recordat com un dels grans escenaris del ciclisme nacional i que aquesta jornada servisca per connectar el nom de Pego molt més enllà de les nostres fronteres.
1: Raül, entenc que per a aquest dia, per al 30 d'agost, diumenge, el Mirerà, per tot el que ens estàs explicant, estarà el millor possible, és a dir, hi haurà una carretera doncs, neta, es podrà veure en el seu esplendor amb els treballs que siguin necessaris per a posar-la a punt dins de les capacitats del consistori.
2: Sí, hem tindre una reunió de treball en la Diputació d'Alacant i en l'organitzador de la Volta a Espanya en les tasques de feina que tenim que fer, que ara durant el mes d'agost tant els operaris municipals com per part de la Diputació d'Alacant anirem posant el que és la carretera en millor estat que està per a que aquest dia estigui tot el millor possible perquè els ciclistes gaudisquen d'una sessió perfecta al Mirerà.
1: Mm-hmm. Tot això també tenint en compte que estem a l'estiu, que el mes de juliol és el més calorós des que hi ha registres i que agost doncs, no sabem com vindrà, però podria tindre una continuïtat, no? I per tant, és veritat que pràcticament cada dia hi ha nivell extrem per incendis forestals. Suposa que això també està dins de les previsions per a posar a punt aquesta etapa tan important dins la Volta.
2: Sí, sabem que sí, tant de juliol, a juny, juliol i agost són mesos que es fa molta, molta calor. Per desgràcia estem vivint cada 2 per 3 incendis i alertes meteorològiques, per avisos taronja, per avisos rojos de calor, i per tant no podem adivinar el que serà en un futur, però per tant es treballa i hi ha que fer-los quan en l'avís que pertoque, esperem i redem que les nostres muntanyes ja han patit prou en el tema d'incendis que aguanten tant aquest estiu com per sempre, que mai més puguem veure més incendis tant al nostre municipi com al nostre terme, com als termes del voltant. Això seria una bona gran notícia, i això ja un altre tema a tractar, perquè crec que tant per part d'Estat, Diputació, Generalitat i Ajuntament hi ha que fer un reset per mantenir millor les muntanyes, que les muntanyes ho mantenen per l'estiu. Hi ha que fer una feina de conservació i de cuidar a la natura durant tot l'any, perquè quan arriben aquests mesos més de calor, que per desgràcia cada any seran més, perquè és evident el canvi climàtic, però que quan arribes és això, tinguem les terres en condicions, les muntanyes en condicions, i evitaríem la missa de foc. Això ja dic, això és un altre tema que hauria de tractar, i ara el protagonista és la Volta a Espanya.
1: Raül, per tant, tota aquella persona que vulga pujar el diumenge 30 d'agost a veure l'etapa, ho podrà fer abans de l'arribada d'aquesta caravana publicitària.
2: Sí, sí, podem fer-ho abans que comenci a arribar la caravana publicitària. Ja el dic, que només tinguem l'horari oficial, ho facilitarem, l'horari oficial, perquè la gent s'hi sabe d'hora de com van a fer l'estall de carretera perquè puguem pujar tranquil·lament. I res, esperem que arribi aquest dia, que tot transcorrisca en normalitat i que la gent gaudisca de la primera vegada que pugem a l'Alt del Migdarà.
1: Doncs moltíssimes gràcies per facilitar-nos alguns detalls més sobre aquesta etapa que tindrà un dels protagonistes a l'Alt del Migdarà. Moltes gràcies, Raül Tamarit, regidor d'Esports.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Ràdio Pego, a prop de tu.

0: moi.
1: Sense 7.8 de la FM, Radio Pego.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM. I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta

0: La música allarga la vida. Nalina, nalen, vida, la vida. Diulam a Ràdio Pego. La medicina que te
1: alarga la vida. Ràdio Pego, 107.8 de la FM. La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Hola, com esteu? En dimarts 28 de juliol, últim informatiu de la temporada amb el termòmetre sense parar de pujar. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per a dijous 30 de juliol l'avís groc per temperatures a la Marina Alta i a Pego preveu que aquest dia s'arribi als 38 graus centígrads. Per a divendres la previsió és de 39, per a diumenge i dilluns, per a encetar agost, la previsió indica 40 i 42 graus, així que la calor sufocant no vol anar-se en aquest estiu, almenys de moment. Repassem titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. L'Alt del Miserà s'estrena a la Vuelta com a port de primera categoria. S'han de vèncer 544 metres de desnivell positiu dels 90 metres on s'ubica Pego fins als 634 de l'Alt del Miserà en 5 quilòmetres amb pendents del 10, de l'11 i del 12%. Per això, el director tècnic i esportiu de la Vuelta, Fernando Escartín, destaca la duresa del tram a la que se li haurà de sumar la calor. El regidor d'Esports, Raúl Tamarit, el descrivia com a un port explosiu, curt però exigent i que posarà a prova els millors escaladors del món. Confessa Tamarit que serà el moment més esperat d'ascensió a l'Alt del Miserà per primera vegada en este important esdeveniment esportiu.
1: I l'estrena de l'Alt del Miserà representa un esdeveniment esportiu més important de la història recent del nostre municipi. Tenim el privilegi de veure competir els millors ciclistes del món en una ascensió espectacular que de ben segur es convertirà en una referència dins la Volta a Espanya. I, per tant, convidem a tota la ciutadania, els aficionats al ciclisme, a eixir al carrer, a gaudir de la caravana publicitària i animar els corredors. Estem convençuts que Pego respondrà com sempre ho fa, amb il·lusió, hospitalitat i orgull de poble.
0: Pego dissenya un trinquet per donar resposta a la creixent afició a la pilota. Finalment serà un trinquet i no un carrer de la pilota per recomanació de l'arquitecte que ha portat el projecte. Des del Club de Pilota de Pego fa temps que es demana aquesta instal·lació perquè facilitaria la pràctica esportiva i ajudaria a millorar la tècnica i el coneixement de la pilota, asseguren. La setmana passada l'arquitecte presentava els plànols i la maqueta del projecte que finalment no s'ubicarà a la trilladora, sinó que està projectat en el pavelló Ausias Marc i que serà contigu a l'IES Enric Valora. Oliva porta al ple de juliol la finalització de les obres d'urbanització de la urbanització San Fernando, on molta gent que estiueja és de Pego. Ho fa després de realitzar una anàlisi completa i exhaustiva de les obres que van quedar pendents d'executar. Una urbanització, la de San Fernando, que data del 1980 i esta decisió d'aprovar-se portaria l'inici de la dissolució de la Junta de Compensació. Pego torna a sonar cinematogràfic dissabte 1 d'agost. Per segon any consecutiu, al pati de la Casa de Cultura serà, en este cas, l'escenari que acollirà una de les actuacions del Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta, Sona Film. En esta ocasió acollirà també l'estrena a la comarca de la Universal Brass Ensemble amb l'espectacle Brass Titans, Fire and Film. Les entrades, que són gratuïtes, es poden reservar al web de la Turistinfo, www.pegoilesbaix.es, en l'apartat Experiències. Unes poques es podran adquirir el mateix dia, poc abans de l'inici del concert.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: La Vuelta 2026 ha inclòs per primera vegada en el seu itinerari l'Alt del Miserà. Està classificat com a port de primera categoria i, per tant, dels més durs. L'Alt del Miserà serà un dels 6 ports de muntanya que composen la novena etapa de la Vuelta. Esta té l'eixida a la Vila Joiosa i la meta a l'Alt d'Aitana, amb 1.545 metres d'altitud, port també de primera categoria. A més d'estos dos alts, els corredors de la Vuelta hauran de superar els ports de Tàrbena, de Tollos, de Tudons i de Benifallim. En total, 5.200 metres de desnivell positiu en 180 47 quilòmetres i mig, dibuixant l'etapa més dura de la història de la Vuelta, segons el seu director, Javier Guillén. Les característiques d'esta novena etapa porten a que el regidor d'Esports manifeste que el pròxim 30 d'agost Pego viurà una jornada històrica amb el pas de la Vuelta pel seu terme.
1: El pròxim 30 d'agost Pego viurà una jornada històrica amb el pas de la novena etapa de la Volta a Ciclista d'Espanya. S'ha considerat com una de les etapes de muntanya més exigents i espectacular de tota l'edició. Unirà la Vila Joiosa amb la Lleidatana, amb un recorregut de 187 quilòmetres, prop de 5.000 metres de desnivell positiu acumulat, i es col·laborarà afrontant una autèntica etapa reina amb 6 ports de muntanya travessant diversos municipis de les comarques alicantines. Com bé diem, és la primera vegada que la Volta a Ciclista d'Espanya puja a l'Alt del Migrà. Tenien ganes tant els organitzadors de la Volta a Espanya com els aficionats al món de la bicicleta de Pego, que este port es pujava primera vegada, i enguany serà el nostre municipi, serà el moment més esperat, l'ascensió a l'Alt del Migrà.
0: Un port curt però exigent al màxim, així el descriu el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Pego, que està convençut que posarà a prova els millors escaladors del món. I és que l'ascens a l'Alt del Miserà es farà des de Pego a cota 90 i els ciclistes en només 5 quilòmetres hauran de pujar fins als 634 metres d'altura de l'Alt del Miserà. Un ascens amb uns pendents que fan vertigen.
1: És un port de primera categoria, és curt, però exigent al màxim, que posarà a prova als millors escaladors del món. Només 5 quilòmetres d'ascensió, però en pendents de 9, de l'11, del 12, del 10, del 8%. Per tant, és un port molt, molt exigent i serà un autèntic honor i privilegi de que la Volta per primera vegada pugi a l'Alt del Migrà.
0: Un port explosiu és un altre dels qualificatius de Raül Tamarit per a l'Alt del Miserà i està convençut que per això, diumenge 30 d'agost, els amants del ciclisme ompliran les carreteres de gom a gom, eixa via, per a no perdre's l'ascens.
1: Per un port explosiu en pendents, conforme he dit abans, el quilòmetre 1 tenim una pendent de 9%, el quilòmetre 2 11%, el quilòmetre 3 és el més dur, el 12%, el quilòmetre 4 10% i l'últim quilòmetre és el 8%. Per tant, és una pujada exigent i res, que els ciclistes tenen molta gana i sobretot l'afició que n'hi ha al món del ciclisme, tant de Pego com de voltant de Pego, omplirant les carreteres d'aquest dia de gom a gom per a veure l'autèntica caravana de la Volta a Ciclista Espanya.
0: Els horaris de la Vuelta encara són provisionals, però donen una orientació de com anirà la jornada, ens els explica Raül Tamarit.
1: Ara tenim uns horaris que són orientatius, però els horaris quedaran confirmats en la publicació oficial del llibre de la ruta a la Volta, que encara no ho ha fet. Per tant, ara la previsió que tenim de la Volta a Espanya és l'arribada de la caravana publicitària que arribarà al nostre poble entre les 11:30 i 12:15 del matí. El pas dels corredors per Pego estan entre la 1:35 i les 2:10 i l'inici de l'ascensió de la Migrà està calculat aproximadament a les 2:15. I conforme he dit, són horaris orientatius que confirmarem més avant quan la mateixa Volta a Espanya es confirme a la ruta de la Volta. Per tant, ja ens diran més normatives a complir, horaris de tall de carreteres, perquè tot això encara no ho tenim.
0: I més avant, quan arribi a confirmació, també s'especificaran els trams horaris en què les carreteres i carrers per on passe la Vuelta estaran tallats al trànsit. I recorda Tamarit que la Vuelta vindrà des d'Orba per la CV715.
1: Que si a Pego arribaran des de la CV715, que vindran des d'Orbo, afrontaran l'avinguda del Justrat Joan Sala, després ja aniran per la carrer Sant Joaquim, passeig del Calvari, i després ja començaran el que és l'ascensió ja al Migrà.
0: L'etapa reina de la Vuelta, que tancarà la primera setmana de prova, comptarà amb una cobertura mediàtica total, ens indica el regidor d'Esports, i això el que permetrà serà que Pego, o almenys el seu terme, es convertisca en un aparador.
1: Ha estat una jornada de les més interessants de la Volta a Espanya, comptarà una cobertura mediàtica

0: Força es procedirà a realitzar tasques de millora i condicionament perquè estiga tot com cal per gaudir d'aquesta ascensió al Miserà.
1: Va tindre una reunió de treball en la Diputació d'Alacant i en l'organització de la Volta a Espanya en les tasques de feina que tenim que fer, que ara durant el mes d'agost tant els operaris municipals per part de la Diputació de Alacant anirem posant el que és la carretera en millor estat que està per a que aquest dia estigui tot el millor possible per a que els ciclistes gaudisquen d'una ascensió perfecta al Miserà.
0: Aquests treballs de manteniment, de millora i adequació pactats entre la direcció de la Vuelta, la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament de Pego tindran en compte en cada moment els avisos meteorològics o les alertes per risc d'incendis perquè, com recorda Raül Tamarit, les nostres muntanyes ja han patit prou amb els incendis.
1: No podem adivinar el que serà en un futur, però per tant, els treballs n'hi ha que fer-los quan en l'avís que per tot, que esperem i redem que les nostres muntanyes ja han patit prou en el tema d'incendis, que aguanten tant aquest estiu com per sempre, que mai més puguem veure més incendis tant al nostre municipi com al nostre terme, com als termes del voltant. Això seria una bona gran notícia.
0: El pas de la Vuelta per Pego i l'estrena de l'Alta del Miserà representen un dels esdeveniments esportius més importants de la història recent del nostre municipi, manifesta Raül Tamarit, i per això anima a tot el món a eixir al carrer aquest dia per a animar els ciclistes. La conversa sencera amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Pego la podreu escoltar en acabar este informatiu.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: La creació del Club de Pilota de Pego i el creixent interès per practicar aquest esport a la localitat han provocat que des de fa uns anys enrere sobrevole la idea de construir una instal·lació que en faciliti la pràctica. Des de la política local s'ha parlat de trinquet i de carrer de pilota. PSPB i PP apostaven per un carrer de la pilota, Compromís per un trinquet. L'última referència que tenim és del ple de març d'enguany. En el torn de i preguntes, des del Partit Popular, Ferran González es feia ressò d'una inquietud del veïnat del carrer Nou, on darrerament s'estaven jugant les partides de pilota. El veïnat demanava que s'alternara el joc amb altres carrers per alleugerir el trastorn que suposa un dia de partida. La regidora d'Urbanisme, Laura Castellà, aleshores va dir que la redacció del carrer de la pilota està a punt de finalitzar-se. La setmana passada, concretament dijous 23 de juliol, es mantenia una reunió a l'Ajuntament de Pego entre l'arquitecte del projecte, Josep Congost, i la regidora d'Urbanisme, Laura Castellà, el regidor d'Esports, Raül Tamarit, el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, i el tècnic municipal d'Esports, Josep Llorca. Es tracta de l'última reunió amb el responsable de la redacció d'este projecte per a ultimar els detalls, és el que concretava Laura Castellà.
3: La fase ja és la última, és a l'entrega de la memòria i del projecte de fer el trinquet. Esta setmana s'ha tingut la última reunió amb el responsable de la redacció del projecte per ultimar els últims detalls i a la major brevetat possible dins dels pròxims dies presentarà el projecte a l'Ajuntament definitiu.
0: El pressupost de 2025 incloïa una partida de 18.000 euros consensuada entre PSPB i Partit Popular per a la redacció d'un projecte de construcció d'un carrer artificial de pilota al recinte La Trilladora. Finalment, però, el projecte contempla un trinquet. La diferència principal entre una instal·lació i l'altra és que el trinquet inclou escales laterals per a veure la partida i el carrer artificial reprodueix un carrer amb balcons, amb portes, amb voreres, etc. La decisió de projectar un trinquet s'ha pres, explica Laura Castellà, atenent a la recomanació de l'arquitecte encarregat de la redacció.
3: Atenent a l'arquitecte que està redactant el projecte, que és un arquitecte especialista en redaccions de trinquets i de carrers de pilota, ens va aconsellar que férem un trinquet. I pues, bueno, la diferència entre el trinquet i el carrer de pilota, pues,

0: sobretot és el tema de l'escala. Ell ens va aconsellar sempre fer un trinquet perquè la instal·lació la podries aprofitar per a més coses i perquè, en teoria, un carrer de pilota és més per a jugar a llargues. Bueno, al final nosaltres sempre escoltem als experts i com el xic ens ha dit que era millor fórmula trinquet, doncs en això estem.
1: El trinquet pot albergar més competicions i diferents modalitats com escala i corda o raspall, segons informa el regidor d'Esports. Afegeix Raül Tamarit que la futura instal·lació tindrà les mesures per acollir partides professionals i també d'amateurs.
2: Va partir d'un carrer de pilota, però al final estem treballant en el projecte d'un trinquet, perquè també el trinquet dona més, perquè ell podria jugar des de dos modalitats, pot jugar des d'escala i corda fins al raspall. Evidentment, quan més sucre, més dos. El trinquet pot albergar més competició, diferents modalitats, per això estem treballant en el trinquet. Tinc que dir que és un trinquet que tindrà les mesures per albergar tant partides com de professionals com d'amateurs.
1: Destacava en Raül Tamarit sobre l'arquitecte encarregat del projecte, Josep Congost, que és un amant de la pilota i que, a més, doncs, és especialista en reformes de trinquets.
2: Josep és un amant de la pilota, és arquitecte i ha fet diverses reformes de trinquets així en el País Valencià i és una persona que disfruta de dues coses, de la seva feina, que és l'arquitectura, i de la seva passió, que és la pilota.
1: La ubicació triada per a aquesta futura instal·lació esportiva s'ha modificat de la inicialment escollida. La idea inicial, com hem dit, era dur-la a terme a la Trilladora. Finalment s'ha projectat en el pavelló municipal Ausias Marc, entre el pavelló i l'IES Enric Valor. Afirma Laura Castellà que l'equip de govern el que tenia clar era que volia unificar instal·lacions esportives.
0: S'han estudiat diferents opcions, o sigui, una cosa clara teníem nosaltres com a equip de govern, unificar instal·lacions deportives, que és el que sempre ha fallat a este municipi. Sí, en primer moment es va parlar de la Trilladora, que n'hi havia espai suficient, però l'orientació no és la millor, per tant la recomanació de l'arquitecte és que el millor lloc i la millor orientació és al costat del pavelló al pavelló municipal. I això, doncs, com a que es dona també, o és la meva visió, traure problemes o donar una altra visió a l'entorn del pavelló municipal. Anirà just al carrer que no és transitable, que està al costat del pavelló municipal, que dona a l'àrea verda del costat del col·le Rosalia Bondia. I el carrer es queda al mig, entre el pavelló i l'institut. Segons l'arquitecte és la millor orientació perquè complix tota la normativa i a nosaltres com a equip de govern pues, es donarà una vida a aquesta instal·lació molt important.
1: Un altre factor que ha influït en el canvi d'ubicació és que al passar de carrer de la pilota a trinquet les mesures són més àmplies i aquestes no s'adequaven a la Trilladora, comentava Raül Tamarit.
2: Sobretot per l'orientació del sol i perquè allí les mesures al passat de carrer de pilota que volíem fer a trinquets necessitem mesures més àmplies i evidentment allí ja tenim una instal·lació que és el pavelló cobert i tenim un espai allí en desús i així n'aprofitem l'espai este, dotem a la zona del pavelló cobert d'una altra instal·lació que serà el futur trinquet, vestuari ja tenim fet i hi ha vestuari de sobre, també tenim pistes alternatives per si el club de pilota vol combinar els entrenes dins de el pavelló, en les diferents sales que tenim allí en la pista i podem aprofitar els dos espais.
1: El recinte serà obert per la part superior, tot i que estarà cobert per una estructura metàl·lica amb unes malles translúcides, descriu la regidora d'Urbanisme, que afegeix que serà una construcció simple i fàcil d'executar.
0: No tindrà sostre, o sigui, tindrà una infraestructura metàl·lica en unes malles translúcides per a que pugui passar la ventilació i serà pues, una construcció bastant, bastant simple i bastant fàcil d'executar. El que volem aconseguir en això, que sempre també és el que hem parlat en l'arquitecte, és que sigui un espai versàtil i que es pugui utilitzar per moltes coses.
1: De moment, no hi ha data per a l'inici de construcció del futur trinquet municipal de Pego. Recorda la regidora d'Urbanisme que els temps administratius són lents.
0: Sabem el que tarda en materialitzar-se un expedient administratiu dins de l'administració. Bueno, ara, quan ens entregui el projecte, sabrem de l'import que estem parlant per executar l'obra i en funció d'aquest import es tindrà que fer l'expedient administratiu per a fer la licitació de l'obra. En funció de l'import es tindrà que fer un tipus d'expedient o l'altre, i en després els plaços de la licitació estan reglats per normativa. No puc aventurar-me a dir-te una data perquè en aquests processos després n'hi ha recursos, al·legacions, judicis.
1: Desvelava el regidor d'Esports que quan es presente el projecte definitiu hi haurà una reunió a la que es convidarà el club de pilota perquè l'arquitecte els pugui explicar de primera mà quin és aquest projecte que es duria a terme. Ja sabem, sense una data concreta, tot i que assegura Raül Tamarit que hi ha ganes.
2: Quan tinguem tot elaborat, tot el que és el projecte, abans de fer la licitació ja farem una reunió. Convidarem el club de pilota a que vingui a la reunió i l'arquitecte, en aquest cas Josep Congost, que és el que està redactant tot el projecte, explicarà en què consisteix el trinquet, de les mesures, com anirà, i també des del departament de l'Ajuntament, de l'oficina tècnica, l'arquitecte municipal i el coordinador d'esport, Josep, també farem una reunió per totes les parts abans de licitar-ho perquè sigui un projecte consensuat per totes les parts i que no hi hagi cap problema abans de treure la licitació. Veré que sigui el més aviat possible. No puc dir-te una data perquè aquestes coses no depèn de nosaltres, però vull dir, només tinguem el projecte i el vistiplau per totes les parts, també la licitació i el que tarda en adjudicar-se una empresa per a començar les obres. Tenim ganes perquè veiem que el club de pilota de Pego és un club que va creixent any rere any i perquè trobem que Pego dotar-lo d'una instal·lació més esportiva serà molt bo per a tots que puguem practicar aquest esport.
3: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: I ara ens desplacem al mar, perquè si darrerament parlem del pont del Tonyinero i com afecta que estiga en una zona entre terme municipal de Dénia i d'Oliva, doncs ara ens n'anem a una part de la platja d'Oliva en la que estiuegen molts pegolins i pegolines. És la urbanització San Fernando, i és que hi ha notícies des de l'Ajuntament veí perquè al plenari ordinari d'este mes de juliol s'eleva una proposta d'acord que suposarà un important pas cap a la finalització de les obres d'esta urbanització de la platja d'Oliva. I és que es va iniciar esta urbanització, la del San Fernando, al 1980, però mai ha estat finalitzada. Però hi ha una sentència, la 70/2022, de 15 de març, del jutjat del contenciós administratiu número 9 de València, que declara l'obligatorietat de finalitzar-la, i això és el que asseguren des de l'Ajuntament d'Oliva que s'està fent. Traslladen també que després d'haver-se realitzat una anàlisi completa i exhaustiva per part d'un enginyer expert en la matèria, s'ha aconseguit concretar quines obres d'urbanització van quedar pendents d'executar per part de la Junta de Compensació encarregada de la gestió de les obres iniciades amb l'aprovació del Pla Parcial de l'any 1980 i la transformació urbanística iniciada per la Junta de Compensació constituïda el 14 de desembre del 1980. 83. Este informe el que conclou és que encara no està acabat el paviment de la vorera del passeig marítim, quedaria pendent un 10,54% del total del paviment, i tampoc estan acabats els rastrells de formigó en rigola, que està pendent al 9,72% del total. Tampoc s'ha executat una zona verda que hi havia projectada. Aquestes partides restarien per executar per la Junta de Compensació i amb la dissolució de de la mateixa es gestionarà directament per l'Ajuntament d'Oliva, sense perjudi adverteixen d'una possible repercussió als propietaris en concepte d'urbanització i donarien així per finalitzades les obres de l'urbanització del pla parcial que té com a objectiu finalitzar aquesta urbanització del San Fernando. Després d'aixa anàlisi exhaustiva, ara toca el temps de la política i el plenari informen des d'Oliva haurà d'aprovar inicialment la dissolució de la Junta de Compensació del Pla Parcial San Fernando després de declarar-se l'incompliment de les seues obligacions i determinades amb exactitud les obligacions pendents d'aixa Junta de Compensació. En el mateix acord plenari es declararan administrativament les obres que van quedar per executar, conforme a l'informe tècnic esmentat, i es concreta també allò que és susceptible d'execució. Una vegada la dissolució de la Junta de Compensació, l'Ajuntament d'Oliva procedirà a la recepció formal de les obres d'urbanització i l'assumpció per gestió directa de l'acabament d'eixes obres que estan pendents des del 1980. L'acord plenari serà comunicat, si es du a terme, a la representació de la Junta de Compensació, a l'Associació de Comunitats i Veïns de San Fernando i a les persones interessades. A més, se sotmetrà a un tràmit d'informació pública per el termini d'un mes mitjançant la publicació al butlletí oficial de la província de València. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva, Joan Mata, assegura que ha estat un treball intens però silenciós de tot l'equip del Departament d'Urbanisme durant la primavera i que aquest treball intens ara és quan dona fruits amb passos ferms, afirma en l'expedient. Un més dels expedients complexos als que ha d'afrontar el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva. S'està caminant, assegura Mata, cap a la resolució de problemes històrics en l'urbanisme d'Oliva i, tot i que afirma que és una feina grisa i poc visible, els anima a assegurar el convenciment del fet que són actuacions d'una importància capital per al futur de la ciutat.
3: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: De cine, així sonarà el pati de la Casa de Cultura este dissabte 1 d'agost en el marc del Sona.

0: Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Pego, a través de la Regidoria de Turisme, aposta per participar en el Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta, junt amb consistoris com el d'Ondara, Beniarbeig, Dénia, Calp i Xàbia. Segueix amb el projecte perquè l'any passat va ser una experiència molt positiva, explica Ricardo Sendra.
1: El segon any que participem en el Festival Sona Film. L'any passat la veritat que va ser una experiència molt positiva i van tindre el pati de la Casa de Cultura ple de gom a gom i per tant pues, la veritat que la valoració va ser molt, molt positiva i gratificant, no? El veure a l'Spanish Brass un conjunt que no sol passejar per aquestes terres, no? per la nostra comarca i damunt de forma gratuïta i veure en el pati de la Casa de Cultura, la veritat que va estar molt bé. Enguany, Spanish Brass ha tocat en la final del Mundial, l'himne d'Espanya, que ens ho va comunicar el director del Sona Film, que havien sigut els elegits. I la veritat, pues, que mira, pues, tan sols quasi un any des que van tocar a Pego, veure's tocar en el camp en Espanya, pues, anar al programa a ser campiona del món, pues, la veritat que és, també és gratificant, no? Veure que vam apostar per un grup de rellevància a nivell mundial i que el vam poder tindre gaudir-lo en el pati de la Casa de Cultura.
0: Pego acull enguany el segon espectacle programat en la 8a edició del Sona Film titulat Brass Titans Fire and Film i que interpretarà una formació que s'estrena al Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta, la Universal Brass Ensemble, una estrena que destacava també el regidor de Turisme. La formació naix al si de la Universal Symphony Orchestra, que hi està integrada la Universal Brass Ensemble per professors de ben metall i percussió d'esta orquestra i està dirigida pel mestre José Martínez Colomina.
1: Enguany també tenim una estrena absoluta, que té l'Universal Brass Ensemble. És una altra de les xicotetes orquestres que s'han creat dins del mateix grup del Sona Film, de Javi, que porta la direcció també de l'orquestra i del grup. I la veritat que esperem no tindre altra vegada la Casa de Cultura plena de gom a gom, perquè un dissabte d'agost a les 10 de la nit, la veritat que pensem que és una molt bona idea, una bona oportunitat per gaudir de la música i gaudir d'un espectacle com aquest, amb música de cine altra vegada.
0: L'espectacle Brass Titans, Fire and Film, que interpretarà la Universal Brass Ensemble, té una durada superior a 80 minuts, traçat amb un recorregut vibrant per temes inconfusibles del cinema clàssic nord-americà, però també espanyol, incloent alguna música de videojoc.

0: Composicions de bandes sonores com Ben-Hur, Apollo 13, A la triste, Jurassic Park o James Bond. Escoltem de fons la banda sonora de, o la música principal, la composició principal de Ben-Hur. Les entrades, que són gratuïtes, es poden reservar pel web de la Turistinfo. Recordem, www.pegoilesbaix.es, en l'apartat experiències. Se'n poden reservar dos per persona. I avança Ricardo Sandra que unes poques entrades es podran adquirir el mateix dia del concert, poc abans de l'inici del mateix.
1: I les entrades les podrem aconseguir a partir d'avui mateix, entrant en la pàgina de turisme de Pego i les Valls, de la pàgina del portal de turisme de la Mancomunitat, on podran reservar dos entrades màxim per persona i ja està. Deixarem també un xicotet, però molt xicotet, grup d'entrades per a aquest mateix dia, per tal de que si alguna persona pues, del municipi pues, vulgui acostar-se i no hagi pogut tenir l'oportunitat d'aconseguir les entrades, pues, que tinga l'oportunitat de poder gaudir de l'espectacle. No? Per tant, les entrades principalment es poden aconseguir per la web, però bueno, deixarem un xicotet nombre molt, molt reduït per el mateix dissabte per la nit, que hi ha una pati de la Casa de Cultura pues, puguen accedir. No?
0: Agraeix el regidor de Turisme la tasca realitzada pel director del festival, Javier Gil, i la resta de personal que ho fa possible. Així mateix animava la població a reservar les entrades gratuïtes per a l'espectacle que una nova formació com és la Universal Brass Ensemble amb el Pegoli, Ferran Ferrandro, de Trompa Tercera, oferiran este dissabte a partir de les 10 de la nit al pati de la Casa de Cultura.
1: La veritat que des d'ací pues, vull reiterar el meu agraïment a Javi i a tota la direcció del festival, perquè la veritat que any rere any ens ho posen molt fàcil, ens donen l'oportunitat de tindre un grup de música de rellevància important en la comunitat i a nivell nacional, i la veritat que per a nosaltres és un orgull poder portar-les al nostre municipi i tindré el dia 1 d'agost en el Pati de la Casa de Cultura aquesta música i aquest espectacle. Per tant, anima la gent que amant de la música i amant del cine que s'acosti, que pilli les entrades i que s'acosti el dissabte al Pati de la Casa de Cultura.
2: L'oratge a Ràdio Pego.
0: I pel que fa a la previsió meteorològica, ja vam començar ahir advertint que dilluns era el dia en el que la temperatura es comportava de la millor manera possible i a partir d'ahir en ascens. I així ho confirma l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui les temperatures oscil·len entre els 22 graus de la passada nit i els 35 als que arribarem avui. Tindrem el cel ras durant tota la jornada i el vent fluix com de component sud-sud-oest. Per a dimecres també tenim cel clar amb temperatures entre els 23 graus de mínima i els 36 de màxima i el vent continuarà bufant fluix de component variable. Per a dijous, primer avís groc per temperatures i és que podem arribar als 38 graus dijous dia 30 de juliol amb un cel ras i temperatures mínimes que es quedaran en els 24 graus. El vent bufarà entre 10 i 15 km per hora de component variable. I si per a dijous l'Agència Estatal de Meteorologia ens marca ja l'avís groc a partir de les 12 del migdia i fins a les 8 de la nit, podem preveure que en els pròxims dies anirà també activant este tipus d'avisos. Perquè per a divendres, si mirem més enllà enllà, tindrem un cel ras amb intervals de núvols alts i temperatures entre els 24 graus de mínima i els 39 de màxima. Dissabte, la temperatura màxima disminuïx un poc, es quedarà en els 36 graus i la mínima en els 25, però a partir de diumenge i dilluns aquestes temperatures es disparen. I per a diumenge la previsió de la EMET és una temperatura entre 27 graus de mínima i 40 de màxima i per a dilluns entre 27 de mínima i 42 de màxima. Està clar que hem de continuar mirant dia a dia quina és la previsió, perquè sempre ballen poc més o menys eixos graus de més o de menys en les temperatures mínimes i màximes, però ens pot donar una idea de cap a on caminem en esta quarta onada de calor a la península Ibèrica, que viurà a partir de dijous el seu pic màxim. Així és que molt de compte amb la salut, recordem beure molta aigua en els dies de tantíssima calor, no exposar-nos en les hores de màxima exposició solar al carrer, al sol, i doncs intentar vestir roba còmoda, roba ampla, de colors clars, de cotó que siga absorbent. També menjar lleugerament aliments que porten molta aigua per a continuar hidratant-nos. I si parlem d'incendis, ja sabeu, no serà estrany que durant el mes d'agost algun dia més s'hagi de tancar el Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, com s'ha fet fins ara, i també les sendes de les muntanyes. Així que anirem actualitzant la informació, si no en este espai informatiu, que avui és l'últim, sí que ho farem a través de les nostres xarxes socials per a donar doncs compte de totes aquestes qüestions que són importants per a evitar doncs situacions que no volem reviure, com són els incendis forestals.

I fins ací este informatiu d'avui dimarts 28 de juliol. Com cada dia, moltes gràcies per estar ahí fent-nos companyia, informant-vos amb nosaltres. Avui especialment perquè una servidora, Sara García, se'n va durant un temps perllongat a descansar, a recuperar la veu i les energies o a cansar-se d'una altra manera, però que sapigueu que vos trobaré a faltar aquestes setmanes en les que no estaré amb vosaltres i ens retrobem en l'espai informatiu a partir de setembre. Mentrestant, cuideu-vos, passeu-ho bé, passeu el millor possible la calor que sembla que continuarà apretant i això, que també descanseu i recupereu energia per a partir del mes de setembre tot el que vindrà. Un gust, com sempre, tindre-vos ahí, compartir amb vosaltres aquestes estones i, com diem, doncs, que gaudiu de l'estiu. Adeu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: El passat 9 de juny coneixíem que la Vuelta 2026 viurà l'etapa més dura de la seva història, i això són paraules del director, de Javier Guillén, i ho farà passant pel terme de Pego. I és que enguany s'inclou en la novena etapa, que serà la que tanque la primera setmana de la Vuelta, el 30 d'agost, que cau diumenge. Doncs, com dèiem, inclou eixa novena etapa l'Alt del Miserà, que està a 634 metres. Podem dir que no és una muntanya de les més elevades que tenim al nostre voltant o a la província d'Alacant, però sí que és veritat que l'ascens serà dur, molt dur, segons el director tècnic i esportiu de la prova, Fernando Escartín, que destacava la duresa de l'Alt del Miserà. Raúl Tamarit, regidor d'Esports, el 30 d'agost ja està molt a prop, novena etapa de la Vuelta, com dèiem, tanca la primera setmana. Què ens pots contar de detalls sobre este esdeveniment que tindrà entre protagonistes al cim del Miserà?
2: El pròxim 30 d'agost Pego viurà una jornada històrica amb el pas de la novena etapa de la Volta a Ciclista d'Espanya. S'ha considerat com una de les etapes de muntanya més exigent i espectacular de tota la edició. Unirà la Vila Joiosa amb Pelai d'Aitana, amb un recorregut de 187 quilòmetres, prop de 5.000 metres de desnivell positiu acumulat, i els corredors afrontaran una autèntica etapa reina amb 6 ports de muntanya travessant diversos municipis de les comarques alicantines. Abans de l'arribada a l'Aitana, el pilot superarà el port de Tàrbena, l'Alt del Miserà, el port de Tollos, el port de Tudons, el port de Benifallim, configurant una jornada decisiva per a la classificació general. Com bé diem, és la primera vegada que la Volta a Ciclista d'Espanya puja a l'Alt del Miserà. Tenien ganes tant els organitzadors de la Volta a Espanya com els aficionats al món de la bicicleta de Pego, que este port es pujava primera vegada, i un any serà el nostre municipi, serà el moment més esperat, l'ascensió a l'Alt del Miserà. Està d'un port de primera categoria, és curt, però exigent al màxim, que posarà a prova als millors escaladors del món. Com bé heu dit, només 5 quilòmetres d'ascensió, però en pendents de 9, de l'11, del 12, del 10, del 8%. Per tant, és un port molt, molt exigent, i serà un autèntic honor i privilegi de que la Volta per primera vegada pugi a l'Alt del Miserà.
1: I a més fent-ho així, no? Perquè deies, és un ascens curt, són 5 quilòmetres, però en aquests 5 quilòmetres pràcticament són 500 metres de desnivell positiu els que s'hauran de recórrer, perquè Pego està a uns 90 o partiran d'uns 90 metres de desnivell fins a aquests 634 metres. Per tant, com deies, amb unes pendents ben destacades, i això fa que l'Alt del Miserà siga un port de primera categoria en esta etapa junt amb l'Alt d'Aitana. Per tant, Aitana està a 1.545 metres, el Miserà a 634, però tenen la mateixa categoria, no? I això també s'ha de destacar.
2: Sí, sí, són port de primera, com bé tu has dit, és un port curt de l'Alt del Miserà de 5 quilòmetres, però un port explosiu en pendents de en pendents, conforme t'he dit abans, del quilòmetre 1 tenim una pendent de 9%, del quilòmetre 2 11%, el quilòmetre 3 és el més dur, el 12%, el quilòmetre 4 10%, i l'últim quilòmetre és el 8%. Per tant, és una pujada exigent, i res, que els ciclistes tenen molta gana, i sobretot l'afició que n'hi ha al món del ciclisme, tant de Pego com de voltant de Pego, on pegant les carreteres d'aquest dia de gom a gom per a veure l'autèntica caravana de la Volta a Ciclista d'Espanya.
1: I com es farà això? Perquè és veritat que en molts cims, no?, hi ha doncs gent que ompli les riberes, no?, els costats de la carretera per a estar vivint el recorregut en primera persona. Quines hores seran vàlides per a poder pujar?
2: Ara tenim uns horaris que són orientatius, però els horaris quedaran confirmats en la publicació oficial del llibre de la ruta a la Volta, que encara no ho ha fet. Per tant, ara la previsió que tenim de la Volta a Espanya és l'arribada de la caravana publicitària arribarà al nostre poble entre les 11:30 i 12:15 del matí. El pas dels corredors per Pego estan entre la 1:35 i les 2:10 i l'inici de l'ascensió de Mirerà està calculat aproximadament a les 2:15. I conforme he dit, són horaris orientatius que confirmarem més avant quan la mateixa Volta a Espanya es confirme a la ruta de la Volta, i per tant ja ens diran més normatives a complir, horaris de tall de carreteres, perquè tot això encara no ho tenim. Uh-huh. Així n'hi ha que dir que si a Pego ens arribaran des de la CV615, que aniran des d'Orbo, afrontaran l'avinguda de l'il·lustrat Joan Sala, que ja aniran per la carrer Sant Joaquim, passi del Calvari, i després ja començaran el que és l'ascensió ja al Mirerà.
1: Durant aquestes hores tampoc no es podrà transitar per la carretera que ens uneix a Sagra, a la Rectoria, Orba, etc. I després entenem que abans d'aixa hora, aquells ciclistes que vulguin pujar al cim del Mirerà ho hauran de fer abans de les hores més o menys aproximatives que has donat.
2: Sí, jo dic que són horaris que tenim nosaltres que aproximats. Quan també estiguin confirmats per part de la Volta a Espanya, ja ho farem, ho comunicarem tant a Radio Pego com a tots els veïns del nostre poble, perquè espera que siguin sabedors de quina hora són els talls de tant de carreteres derivades al nostre poble com per a que puguem pujar a l'alt del Mirerà sense cap problema. També voldria afegir que aquesta jornada, com ha estat una jornada de les més interessants de la Volta a Espanya, comptarà una cobertura mediàtica i es podrà seguir completament tant per Teleporte com per Televisió Espanyola Play. Per tant, les càmeres terrestres i helicòpteres mostraran imatges del terme municipal de Pego, la vall de Pego, l'ascensió Mirerà, oferint una magnífica promoció turística del nostre municipi. I uh-huh. El pas de la Volta a Espanya representa una oportunitat excepcional per a donar a conèixer Pego al rei del món. Durant unes hores, millors espectadors podran descobrir el nostre patrimoni natural, el paisatge de la vall de Pego, la bellesa de les nostres muntanyes i la duresa d'una ascensió que des d'enguany forma part de la història de la Volta. Uh-huh. Aquest esdeveniment també suposa un important impuls per al sector turístic i esportiu, convertint-se en una finestra de promoció per al nostre municipi. Simplement, com a regidor d'esport, voldria afegir que el pas de la Volta Espanya per Pego i l'estrena de l'Alt del Mirerà representen un esdeveniment esportiu més important de la història recent del nostre municipi. Tenim el privilegi de veure competir els millors ciclistes del món en una ascensió espectacular que de ben segur es convertirà en una referència dins la Volta a Espanya. I, per tant, convidem a tota la ciutadania, als aficionats al ciclisme, a eixir al carrer, gaudir de la caravana publicitària i animar els corredors. Estem convençuts que Pego respondrà com sempre ho fa, jo, hospitalitat i orgull de poble. Volem que el Mirerà siga recordat com un dels grans escenaris del ciclisme nacional i que aquesta jornada servís per connectar el nom de Pego molt més enllà de les nostres fronteres.
1: Raül, entenc que per a aquest dia, per al 30 d'agost, diumenge, el Mirerà, per tot el que ens estàs explicant, estarà el millor possible, és a dir, hi haurà una carretera doncs, neta, es podrà veure en el seu esplendor amb els treballs que siguin necessaris per a posar-la a punt dins de les capacitats del consistori.
2: Sí, va tindre una reunió de treball en la Diputació d'Alacant, en l'organitzador de la Volta a Espanya, en les tasques de feina que tenim que fer, que ara durant el mes d'agost tant els operaris municipals com per part de la Diputació d'Alacant anirem posant el que és la carretera en millor estat del que està per a que aquest dia estigui tot el millor possible perquè els ciclistes gaudisquen d'una sessió perfecta al Mirerà.
1: Mm-hmm. Tot això també tenint en compte que estem a l'estiu, que el mes de juliol és el més calorós des que hi ha registres i que agost doncs, no sabem com vindrà, però podria tindre una continuïtat, no? I per tant, és veritat que pràcticament cada dia hi ha nivell extrem per incendis forestals. Suposa que això també està dins de les previsions per a posar a punt aquesta etapa tan important dins la Volta.
2: Sí, tots sabem que sí, tant a juny, juliol i agost són més, mesos que es fa molta, molta calor. Per desgràcia, estem vivint cada 3 incendis i alertes meteorològiques per avisos taronja, per avisos rojos de calor, i per tant no podem adivinar el que serà en un futur, però per tant es treballa i hi ha que fer-los quan en l'avís que em pertoca. Esperem i redem que les nostres muntanyes ja han patit prou en el tema d'incendis que aguanten tant aquest estiu com per sempre, que mai més puguem veure més incendis tant al nostre municipi com al nostre terme com als termes del voltant. Això seria una bona gran notícia. I això ja és un altre tema a tractar, perquè crec que tant per part d'Estat, Diputació, Generalitat i Ajuntament i Privat hi ha que fer un reset per mantenir millor les muntanyes, que les muntanyes les mantenen per l'estiu. Hi ha que fer una feina de conservació i de cuidar a la natura durant tot l'any, perquè quan arriben aquests mesos més de calor, que per desgràcia cada any seran més, perquè és evident el canvi climàtic, però que quan arribés això tinguem les terres en condicions, les muntanyes en condicions, i evitaríem la missa de foc. Això ja dic, és un altre tema que hauria tractat, i ara el protagonista és la Volta a Espanya.
1: Raül, per tant, tota aquella persona que vulga pujar el diumenge 30 d'agost a veure l'etapa, ho podrà fer abans de l'arribada d'aixa caravana publicitària.
2: Sí, sí, podem fer-ho abans que comenci a arribar la caravana publicitària. Ja el dic, que només tinguem l'horari oficial, ho facilitarem, l'horari oficial, perquè la gent si sabe d'hora de com van a fer l'estall de carretera perquè puguem pujar tranquil·lament. I res, esperem que arribi aquest dia, que tot transcorrisca en normalitat i que la gent gaudisca de la primera vegada que pugem a l'Alt del Migdarà.
1: Doncs moltíssimes gràcies per facilitar-nos alguns detalls més sobre aquesta etapa que tindrà un dels protagonistes a l'Alt del Migdarà. Moltes gràcies, Raül Tamarit, regidor d'Esports.
2: Molt bé, moltes gràcies a tu, com sempre.
1: Adéu.
3: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

poissa.

Thank you.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: @radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: Ràdio Pego.
1: 107.8 FM.
2: Ràdio Pego. Som la teva veu. Ràdio Pego.
3: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.
4: Ràdio Pego. Som la teua veu.
5: Roll another blunt.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.

no has deixat mai les rimes. I amb precisió obris la caixa d'herba sana. Ara fum, fum, fum. Amaguen verí, àcid per a cors endurits. Herba negra en l'aire, bategar de terra que m'acompanya. Arrels els dits i realitats que no deixen de tacar. Realitats que són per encetar.

0: que a pitxa no és traïdor.
1: Arreplegar és altres veus melòdiques, per encisar ànimes perdudes, per pair, per pactar sang, per donar esguard, per fer créixer i creure a noves mans. Poc a poc, el cercle va maurant, la terra gesta per llaurar.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.